0: Aquest mes de juliol tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
1: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Des de Ràdio Sant Andreu hem demanat als diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que posin nota. Estem en el tercer any de la legislatura, que ja està a punt de finalitzar-se, i encarem l'últim any, un últim any que acabarà el 23 de maig del 2027 amb les eleccions municipals. Amb el tercer any de la legislatura hem demanat als diferents portaveus que posin nota als diferents partits polítics en presència al plenari. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM a Sant Andreu, és el primer en puntuar, en posar nota als diferents partits polítics i també a posar nota al seu propi partit, FEM Sant Andreu. En Comú Podem, quina, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
2: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
1: Una mica.
2: Vale.
1: Forma de titular.
2: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som caps de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'en Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Si el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'en Comú Podem i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
2: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. El posaré al 4. Jo a la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
2: Som Sant Andreu, els hi posaré també sí, un 4, també, sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses fem Sant Andreu amb ells, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
2: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, si ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera, un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar, S'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
2: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè, primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera, es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria
2: sí,
1: la mateixa
2: també,
1: nota...
2: Nosaltres també un 8... 8,5 podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast. Però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, també posa nota als diferents partits polítics i finalment s'acaba posant nota al PSC. En Comú Podem? De l'1 al 10, eh?
3: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular?
3: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
3: Perquè Podemos, la Isabel, que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar. I moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
3: Bueno, pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps. Li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament. I veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades... Però jo crec que és una bona regidora. I a més, una persona que s'estima Sant Andreu. I ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... Però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa a l'oposició.
1: Vox,
3: es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa, de 0 a 10.
3: Un 0 rotund, per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres, i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició, perquè per fer oposició s'ha de treballar, i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som.
3: Jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist no sent tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la a nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home i a més és un bon metge i és una persona que actua de cor i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: Fem?
3: Jo a Fem li posaria un 1. I li posaria un 1 per el que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, en... I jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres i no... Jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que... I a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats. O sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així i amb la seva necessitat de buscar... de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta, Sant Andreu és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
3: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10,
3: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem... No em poso, perquè el PSC no sóc jo, PSC són molt... Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nea Di Duarte, la Irene Cabrera... Cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un 9, no a mi, no a mi, com a grup municipal, un 9, i donar-los públicament les gràcies.
1: I el següent en puntuar és el portaveu de Vox Sant Andreu, Antonio López. Posa nota als diferents partits polítics en presència al plenari municipal. Si anem parlant dels diferents partits polítics, quina valoració els hi donaria? Per exemple, el Partit Popular.
4: La valoració? Bueno, la companyora Sonia hace su trabajo y somos coincidentes en bastantes o en casi todas las cuestiones. Y bueno, valoración, si tuviera que darle una puntuación, pues le daría un bien. Bien.
1: ¿Som Sant Andreu?
4: Som Sant Andreu, lamentablemente el compañero Felipe no llega a hacer política, ¿vale? Está allí como representante de actos culturales, sanitarios, y no se ciñe a nada más. Y la política es mucho más amplia, hay que tocar todos los palos. Entonces a Son Sant Andreu un 4, le daría un 4, suficiente bajo.
1: ¿En Comú Podem?
4: Bueno, Comú Podem un 0, totalmente un 0. Comú Podem no tiene salvación, eso todo es... En general es mucho teatrito, mucho teatro, y luego tú ves y te escuchas y no. Y mira que nosotros hemos reivindicado a grito pelado, que a los mayores, que es su competencia, que no les falte de nada y se haga todo lo que se pueda y más. Para eso hay que a lo mejor reducir presupuestos de otras partidas y dedicarla a nuestra gente mayor. Y no llega, entonces no da el nivel, un cero patatero.
1: Tot i que abans no ha fet referència explícita, s'ha entès, ara PSC.
4: El PSC también ronda entre el 0 y el 1, también, no, es lo que he dicho, están allí solo a atacar, a criticar, nosotros también nos refleja, y bueno, lógicamente, con lo que ha hecho Vox en España, pero ¿qué ha hecho Vox en España si no ha hecho nada? Y fue muy, muy gracioso aquel pleno en el que Juan Pablo, con la mano en el corazón, le rogaba al alcalde barra gobierno que no nos apoyara una moción. Pero ¿de verdad van ustedes a apoyar una moción de Vox con lo que ha hecho Vox en España? Me parece indecente. No es cierto.
1: ¿Fem Sant Andreu?
4: Bueno, es el gobierno. ¿Al gobierno qué nota le daría?
1: Bueno, es govern, pues, FEM.
4: Bueno, sí,
1: FEM,
4: perdón.
1: En Comú Podem.
4: Perdón. Sí, como grupo municipal. También como grupo municipal. Bueno, dadas las cuestiones que he comentado antes, la cordialidad con algunos, bueno, con algunos, ya es que ya yo creo que hemos llegado a conseguir el relativo aprecio de todo el grupo Defensa San Andreu hacia nosotros y viceversa. La verdad, cada vez yo he felicitado, pero con energía a Ana, después de darles lo que le dio a los socialistas, Froilán, bueno, le dio una mano de una mano de, con perdón, de hostias, verbalmente, que bueno, fue apasionante, y otros también, ¿no? Entonces, a FEM Sant Andreu, con el corazoncito en la mano, le daría un suficiente, un 5.
1: ¿Al govern?
4: Voy a corregir. Y discúlpame. No, a FEM Sant Andreu le daría un 6 y al gobierno un 5. Como gobierno sería nota un poquito inferior, porque claro, tienen esa pata ahí colgando, que es en Comú Podem, que claro, si no estuviera, yo creo que la cosa funcionaría todavía mejor.
1: I seguim amb les notes i amb les puntuacions dels diferents portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El següent, Felipe del Val, de Som Sant Andreu. En Comú Podem. De l'1 al 10, eh? Ai, del 0 al 10.
5: En Comú Podem. A Isabel, es que Podemos, tú sabes que desde Son Podemos tenemos una... Ya esto viene de Venezuela, no con mi querida Isabel, sino con Podemos, o Podemos con Pablo Iglesias, que no podemos con Irene, no podemos con Podemos. Es que desde Son es así, porque viene lejos, esto viene de todo lo que hizo Pablo Iglesias, Monedero y toda esta gente en Venezuela. Entonces, pero Isabel, que es una gran luchadora social, yo le pondría, pues, mira, un 7.
1: Un 7. Al Partido Popular.
5: A Sonia, mira, es una incansable, es una mujer que está prácticamente sola en la oposición, ha demostrado una coherencia, es RQR, pero ella es una RQR preciosa, así que le pongo un 8.
1: Som Sant Andreu deixarem para el final. Anem ara a Vox.
5: A Vox, bueno, hay una amistad con Antonio Amador, no quita que haya una amistad, pero hay una línea roja, hay una línea que no puedo... Yo pienso que ellos forman parte de un partido, de un movimiento que no va en mi línea, y así que yo creo que un 5.
1: PSC.
5: PSC están amigos de toda la vida, son personas que... Estos socialistas que siempre han luchado por San Andrés de la Barca, que han querido siempre el bienestar de San Andrés de la Barca. A Juan Pablo, lógicamente, lo conozco de mucho tiempo. Son 17, 18 años de amistad, cuidados y más, y un 9.
1: ¿FEM Sant Andreu?
5: A FEM, la desilusión en esta puntuación va a ser la diferencia, porque yo tengo una desilusión. Y esto, si lo quieren tomar como algo electoral, algo político, no. Yo tengo de repente una conversación pendiente, un reconstruir, ¿sabes? Un reconstruir una historia. Pero sí es verdad que, hombre, son trabajadores, eso no hay duda, pero priorizan mal y esto para mí es fundamental, no están priorizando lo que deberían priorizar. La comunicación, la transparencia esta de hablar, el diálogo tal, se toman decisiones como muy deprisa, todo es extra urgente, extraordinario, y por esto es extra, le voy a poner un 7.
1: Finalment, som Sant Andreu. Com s'autoavalua?
5: Mira, jo no voy a hacer ni más ni menos. Yo creo que nos falta mucho aprendizaje, nos falta, pero tenemos mucha ilusión, mucho corazón, hacemos las cosas de verdad y nos merecemos también un 7.
1: Per tant, la nota un 7 de Som Sant Andreu a Som Sant Andreu.
5: Sí,
1: no?
5: sí.
1: De les votacions de Som Sant Andreu per part del seu portaveu, Felipe del Val, les votacions i les notes de Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular. Estem a final de curs, per tant, anem a posar nota. Li dic una nota ràpida, li dic al partit polític i vostè posa la nota. En Comú Podem?
6: Un 3.
1: Vox?
6: Un 1.
1: Partit Popular?
6: Hombre, me voy a poner un 8.
1: Som Sant Andreu?
6: Un 6.
1: Partit del Vox?
6: Vox? Te he dicho un 1, ¿no?
1: Un 1? Val. Partit dels Socialistes de Catalunya?
6: Le voy a poner un 7.
1: I fem Sant Andreu?
6: Aquí me lo pones muy difícil. Yo le pondría... No quiero poner un 0, voy a poner un 5.
1: I finalment, les valoracions i les notes d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem, posa nota també a la resta de formacions polítiques presents en el plenari municipal. Doncs anem a posar notes. També demanarem nota d'En Comú Podem, però això serà cap al final. Al Partit Popular, quina nota li posaria?
7: Bueno, al Partit Popular yo le pondría un 2 justito. Tengo profundas diferencias políticas, aparte de una relación especialmente difícil por la forma que han decidido ejercer la posición respecto a En Comú Podem, porque han optado por la confrontación constante, agresiva y a veces muy desagradable. Y supongo que responde a una estrategia política que ellas consideran útil, pero que es una forma de hacer oposición que dificulta el diálogo, construir acuerdos.
1: ¿Som Sant Andreu?
7: Bueno, Som Sant Andreu, a Felipe del Valde tengo cariño en el ámbito personal, porque es una persona cercana y afectuosa en el trato, pero políticamente creo que tienes dos retos importantes, que es construir un proyecto que no sea personalista, que vaya más allá de su figura personal, y desarrollar una visión más global de la ciudad, no quedarse en cositas pequeñas, en centrarse en cositas pequeñas. Le voy a poner un 4 y creo que puede mejorar.
1: ¿Vox?
7: Vox, no lo puntuaría ni siquiera. Es un grupo que tengo discrepancias políticas profundas, que no comparto para nada su visión en contra de los derechos humanos más básicos, que creo que no, y esto lo digo también desde el respeto, ¿no?, que a veces cuando hablo con ellos no saben en el partido que están, no saben lo que están representando. Vamos a ponerle un 1 por la parte personal.
1: Del 0 al 10, Partit dels Socialistes de Catalunya.
7: Pues al PSC yo lo voy a suspender, yo le voy a poner un 4. Yo creo que con la experiencia que tienen, con tantos años de gobierno, con lo que saben de la ciudad, con lo que saben, ahí hay personas que llevan mucho tiempo y que saben negociar, que saben trabajar, creo que no han acabado de encajar el perder, estar en el banquillo del gobierno, y que le tocaría tener más capacidad, pues, y más humildad, y más capacidad de ser proactivos, de diálogo, de acuerdo y de trabajar en pro de la ciudad, no esperar desgastar al gobierno para ponerse ellos.
1: FEM Sant Andreu, amb qui comparteixen govern?
7: Bueno, con FEM la verdad es que la relación política es muy cordial, son responsables, tienen muchas ganas de transformar la ciudad con el proyecto que ellos tienen. Yo les pondría un 8. El reto que tenemos con FEM es poder visibilizar más las dos formaciones de gobierno que estamos, En Comú Podem y FEM, tener una visibilidad más equilibrada, que la ciudadanía conozca más el trabajo del gobierno en su conjunto, que no quede tan marcado, ¿no?, en el alcalde y en FEN, y en ese sentido creo que es

0: com anem a fer, com diguéssim, potser no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari. I, bueno, pues...
1: Està grossa, eh?
0: Bueno, ara hem que sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
2: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Helios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas. Altres entitats esportives, com el Club d'Atletisme, també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
3: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
1: A més, el Club d'Atletisme no para de créixer, cada vegada teniu més integrants.
3: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent, i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa, i això és molt bo.
1: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
3: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i, bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
2: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca, l'equip més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya, l'equip més 60 ascens a la categoria, i també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
4: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría. Y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
1: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits.
4: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello, y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
1: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
4: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
2: Altres entitats, com el Club de Tenis Taula, Barc Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de Lara Sepúlveda. També el Gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola, família, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordar...

0: 25 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les ones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leipzig, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leipzig, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
2: Informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.

0: especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Tornem dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de la setmana.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
3: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits, el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també en drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
4: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social, jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
5: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
6: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
7: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene Sant Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de Sant Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Popla.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
8: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, si van entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
9: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no, les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
10: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho, y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
10: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
11: Un pla que mirant cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple, i per tant una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla de d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans també ha analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
11: I ens hem posat davant al mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
11: Em permeto destacar algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
11: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
11: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
8: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista. De los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
0: com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entre amics n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havien altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, diu que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
3: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
3: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
3: Està,
0: no?,
3: més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
3: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
3: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
3: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
3: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
3: Sí.
0: A més d'un segle.
3: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
3: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
3: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
3: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
3: sí,
0: no?
3: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
3: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
3: quan
0: i
3: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
3: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
3: mesos no gaires. Però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
3: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
4: Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
5: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o descens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat a Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
4: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
5: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
4: El Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
1: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu, i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
4: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens.
1: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina, i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
4: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
1: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esport quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
4: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi, i també és una data en el calendari supermaca.
4: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
6: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
4: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
6: Sí, sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
4: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
6: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
4: Com afronteu la propera temporada?
6: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
4: El club de futbol sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la gala dels campions i campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El club de bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del club de bàsquet Sant Andreu Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?

0: perquè també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení, campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de Mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
1: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
0: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
0: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
1: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
0: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
1: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
0: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la via femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego. Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
2: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
0: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
2: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
0: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
2: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
0: Està grossa, eh?
2: Bueno, ara hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
0: El club de tir amb arc Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis

0: en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Helios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas. Altres entitats esportives, com el Club d'Atletisme, també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
1: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... I els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
0: El reportatge sobre la gala dels campions i campiones es va celebrar fa tot just una setmana. El reportatge íntegre i complet el podeu trobar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem dilluns.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'histèria.

die. We change our form, we mutate at will with a

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via en Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. I, a més, avui tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, de MeteoSap. Comencem. Anem a fer la previsió del temps de cara al cap de setmana. Ens acompanya Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Per cert, avui és la darrera previsió del temps de la temporada. Per tant, avui, Carlos, has d'afinar. Demanarem el temps del mes d'agost, també, i principis de setembre.
2: No. Sin problema.
1: Farem la previsió, com sempre, els quatre propers dies. Carlos, però abans, resum de la setmana.
2: Bueno, pues una semana más, Jordi, tenemos que hablar de tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones apreciables en nuestra zona. Y digo apreciables, ya que el martes por la mañana pues llegaron a caer algunas gotas en diversos momentos, pero tan poca cosa pues que no dejaron registro en el pluviómetro, pero sí que bueno, pues llegaron a caer esas gotas el martes por la mañana. Y pues cómo no, las temperaturas pues que no dan tregua y han seguido siendo muy altas, con máximas bastante estables, vamos a decir. No han variado mucho entre unos días y otros, oscilando entre los 35,2 que tuvimos el martes, la más alta, y los 34 grados de ayer jueves, que ha sido la más baja. Las mínimas pues han oscilado entre los 24,4 del martes y los 22,4 también de ayer jueves, que podríamos decir que fue el día un poco más, entre comillas, fresco de la semana, pero ya vemos máxima de 34, mínima de 22,4.
1: Doncs aquest és el resum. Ja anem a la previsió. Divendres, dissabte i diumenge. Temps similar, Carlos. Variació.
2: Bueno, pues por fin parece que tendremos algunos cambios. Ahora los vamos a explicar. Y es que la entrada de un poco de aire frío en altura, especialmente, pues parece que de cara al domingo, provocará un aumento de la inestabilidad que nos podría dejar algunos chubascos tormentosos en nuestra zona. Antes de eso, hoy viernes seguiremos con el mismo tiempo de toda la semana. Dominio del ambiente soleado. Avanzada la tarde ya cruzarán el cielo pues bandas de nubes medias y altas, que de forma local no se descarta que ya puedan dejar escapar algunas gotas, aunque parece que más hacia el interior, y en cualquier caso de producirse aquí pues sería muy poca cosa. El sábado ya tendremos algo más de inestabilidad, una jornada con ya mucha más nubosidad que todos estos días, y por la tarde se formarán pues chubascos muy posiblemente acompañados de tormenta en zonas de interior. A priori no deberían afectarnos aquí en San Andreu, pero esto es lo que dicen los modelos. La experiencia nos dice que con tanto calor acumulado de tantos días y con esa presencia de algo de aire frío, no se puede descartar pues que también nos puedan afectar aquí en San Andreu de forma quizá algo más local, porque no parece que seamos la zona pues donde se vayan a producir con mayor probabilidad. Pero ya digo, este calor de tantos días, muchas veces cuando se forman hechos chubascos, pues no es extraño que abarquen más terreno del que en principio nos marcan los modelos. Y el domingo pues parece que sería ya el día más inestable, debido pues a que tendremos el grueso, ¿no?, del aire frío en altura en nuestra vertical, por lo que las precipitaciones en forma muy posiblemente de chubascos y acompañados de tormenta casi con seguridad, pues nos pueden afectar en varios momentos del día. Parece que más probables de madrugada y hasta media mañana, y nuevamente pues por la tarde con algo más de intensidad, podríamos decir, porque ya por las tardes esas tormentas de tarde, ¿no?, pues son algo más de desarrolladas. Todo este cambio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas, que por fin volverán a valores más acordes a la época del año en la que estamos. Esto quiere decir que, aunque bajarán, pues seguirán siendo altas, ya que estamos en plena canícula, que es estadísticamente el periodo del año en el que pues se registran las temperaturas más altas, y que abarca del 15 de julio al 15 de agosto. Así que bueno, pues las máximas bajarán. De los 35, 36 grados que estamos teniendo pues prácticamente esta semana, pues a 30, 31 de cara al domingo. Bajan, pero ya digo que serían los más normales para la época, que serían un poco pues estos valores. Las mínimas también bajarán, pasando de 23, 24, 25 incluso, de estos días a 21, 22 de cara al domingo. Y Jordi, por desgracia, pues no parece que este tiempo así un poco más fresco, inestable, pues vaya a tener continuidad la semana que viene, en la que volveríamos a un tiempo pues muy similar al que hemos tenido últimamente, con ausencia de precipitaciones y temperaturas que nuevamente volverán a subir de forma clara, especialmente con el paso de los días.
1: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, doncs algun canvi s'espera. Has dit baixar de temperatures, tenint en compte les altes temperatures que hem tingut, sí, baixaran, però...
2: Volveremos a lo normal que en esta època...
1: No tindrem 20 graus, claro, tindrem una miqueta més.
2: Volveremos a lo que seria normal, que en esta època pues es tener bastante calor. Así que, bueno, pues... sí, descenso, però tampoc para lanzar las campanas al vuelo.
1: Doncs, Carlos Lara, avui és l'última previsió del temps de la temporada. Tornem a finals de... Bueno, principis, finals d'agost, principis de setembre, on ja tindrem aquella previsió important, que és la previsió de Festa Major. Ara no t'ho demanarem, perquè sé que no... Es diràs que no, evidentment. Qüestió òbvia, no? Perquè sempre són les previsions, això, 3-4 dies, 4 dies com a màxim, com a
2: sí,
1: màxim.
2: Sí, Jordi, sí, a veces fallamos para el día siguiente, dos días.
1: Bueno, poques vegades, hem de dir que poques vegades.
2: Bueno, però què és això, la meteorologia hemos de entender que és una herramienta, però que pues no sirve para todo, y hay gente que me pregunta, "Oye, en las vacaciones qué tiempo voy a tener y cuándo te vas de vacaciones?" No, el 15 de agosto, digo, "Hombre, pues de momento esperaremos un poquito", y me lo preguntas pues eso, faltando al menos una semana para poder ir viendo cosas medianamente creíbles, porque, bueno, por hacer previsiones podríamos hacer de cualquier cosa, pero se trata de dar buena información y mínimamente fiable.
1: Exacte, doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada, no només amb les previsions del divendres, sinó també amb aquelles connexions d'urgència on es donaves l'última hora sobre diferents fenòmens que s'han produït al llarg de l'any, i també doncs, per haver estat una temporada més al capdavant del Lloveu Trener, en aquest cas també amb la companyia d'Alan Alguacil. Recordeu que l'últim Lloveu Trener que es va fer aquest mes de juliol parla de l'eclipse del dia 12 d'agost, eh?
2: Si alguno se anima a verlo, pues allí tiene toda la información de dónde puede ir y de, bueno, pues de cómo verlo con seguridad, sobre todo, y pues en algunas zonas que se vea completo y que se pueda disfrutar.
1: No os compreu las ulleres en qualsevol lloc.
2: Eso.
1: Y aquí no el veurem.
2: Aquí veremos casi casi la totalidad, pero no completo, con lo cual nos tendremos que desplazar no muy lejos de Sant Andreu, pero para verlo completo habrá que desplazarse.
1: Doncs Carlos Lara, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada i bon estiu.
2: Igualmente, un saludo, feliz verano a todos nuestros oyentes, también a vosotros, y nos vemos pues eso, para la previsión de nuestra Festa Major.
3: Vía directa, Radio Sant Andreu. L'actualitat a Vía directa, de dilluns a divendres a Radio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major.
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, en quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demanem gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la Festa Major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havien altres festes a part de la Festa Major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és una cosa molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
4: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys d'aquesta entitat?
4: Moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
4: Sí.
1: A més d'un segle.
4: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
4: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
4: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
4: Evidentment, a l'octubre, no sé si el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
4: sí,
1: significativa,
4: sí,
1: no?
4: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot més que res el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
4: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
4: quan
1: i
4: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
4: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
4: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
5: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
5: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió, perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
5: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
5: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
5: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de l'etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions. És un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
6: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
6: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
7: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne, i jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest, aquest titular?
7: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
7: Doncs... Sí, aquesta pregunta és bona, eh? Sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys o sobretot en el darrer any?
7: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual, per tant l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
7: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt, i sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs, ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no? Perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
7: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
7: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
7: perquè
1: pot ampliar.
7: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara Yes. I potser això costa molt d'entendre, no? Perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no? En el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té dos equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi Sant Andreu a la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
7: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no, les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
7: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim, com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
7: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
7: Jo crec que el consens es treballa. Es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar doncs perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat, en aquest sentit, poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor, regidor de barri, digo, i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo, i això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
7: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, eh? I anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, i jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
7: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció, i per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests

0: de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes d'il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento diguéssim molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
0: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
0: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflex del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt

0: molt de festa major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la festa major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la festa major doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, pues aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte, quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Des de Ràdio Sant Andreu hem demanat als diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que posin nota. Estem en el tercer any de la legislatura, que ja està a punt de finalitzar-se, i encarem l'últim any, un últim any que acabarà el 23 de maig del 2027 amb les eleccions municipals. Amb el tercer any de la legislatura hem demanat als diferents portaveus que posin nota als diferents partits polítics en presència al plenari. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM a Sant Andreu, és el primer en puntuar, en posar nota als diferents partits polítics i també a posar nota al seu propi partit, FEM Sant Andreu. En Comú Podem, quina, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
2: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
1: Una mica.
2: Vale.
1: Forma titular.
2: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Si el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'En Comú Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
2: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. El posaré al 4. Jo la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
2: Som Sant Andreu, els hi posaré també, sí, un 4, també, sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu, i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones, i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses FEM Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
2: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera, un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar, S'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
2: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè, primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera, es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria
2: sí,
1: la mateixa
2: també,
1: nota...
2: Nosaltres també un 8... 8,5 podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast. Però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, també posa nota als diferents partits polítics i finalment s'acaba posant nota al PSC. En Comú Podem? De l'1 al 10, eh?
3: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular.
3: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
3: Perquè Podemos, la Isabel, que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar. I moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
3: Bueno, pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps. Li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament. I veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades... Però jo crec que és una bona regidora. I a més, una persona que s'estima Sant Andreu... I ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... Però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa l'oposició.
1: Vox?
3: Vox, es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa, de 0 a 10.
3: Un 0 rotund. Rotund, per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició perquè per fer oposició s'ha de treballar i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som.
3: Jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist, no s'han tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la amb nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home i a més és un bon metge i és una persona que actua de cor i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de tenir, de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: Fem?
3: Jo a Fem li posaria un 1. I li posaria un 1 per lo que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, en... I jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres i no... Jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que... I a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats. O sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així i amb la seva necessitat de buscar... de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu, és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
3: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10, eh?
3: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem. No em poso, perquè el PSC no sóc jo, eh? PSC són molt. Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nea Di Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un 9, no a mi, eh? No a mi. Com a grup municipal, un 9. I donar-los públicament les gràcies.
1: I el següent en puntuar és el portaveu de Vox Sant Andreu, Antonio López. Posa nota als diferents partits polítics en presència al plenari municipal. Si anem parlant dels diferents partits polítics, quina valoració els hi donaria? Per exemple, el Partit Popular.
4: La valoración, bueno, la compañera Sonia hace su trabajo y somos coincidentes en bastantes o en casi todas las cuestiones. Y bueno, valoración, si tuviera que darle una puntuación, pues le daría un bien. Bien.
1: ¿Som Sant Andreu?
4: Som Sant Andreu, lamentablemente el compañero Felipe no llega a hacer política, ¿vale? Está allí como representante de actos culturales, sanitarios, y no se ciñe a nada más. Y la política es mucho más amplia, hay que tocar todos los palos. Entonces a Som Sant Andreu un 4, le daría un 4, suficiente bajo.
1: ¿En Comú Podem?
4: Bueno, Comú Podem un 0, totalmente un 0. Comú Podem no tiene salvación, eso todo es... En general es mucho teatrito, mucho teatro, y luego tú ves y te escuchas y no. Y mira que nosotros hemos reivindicado a grito pelado, que a los mayores, que es su competencia, que no les falte de nada y se haga todo lo que se pueda y más. Para eso hay que a lo mejor reducir presupuestos de otras partidas y dedicarla a nuestra gente mayor. Y no llega, entonces no da el nivel, un cero patatero.
1: Tot i que abans no ha fet referència explícita, s'ha entès, ara PSC.
4: El PSC también ronda entre el 0 y el 1, también, no, es lo que he dicho, están allí solo a atacar, a criticar, nosotros también nos refleja, y bueno, lógicamente, con lo que ha hecho Vox en España, pero que ha hecho Vox en España, si no ha hecho nada, y fue muy, muy gracioso aquel pleno en el que Juan Pablo, con la mano en el corazón, le rogaba al alcalde barra gobierno que no nos apoyara a una moción. Pero, ¿de verdad van ustedes a apoyar una moción de Vox con lo que ha hecho Vox en España? Me parece indecente. No es cierto.
1: ¿Fem Sant Andreu?
4: Bueno, es el gobierno. ¿Al gobierno qué nota le daría?
1: Es govern, pues, FEM.
4: Bueno, sí,
1: FEM,
4: perdón.
1: En Comú Podem.
4: Perdón. Sí, como grupo municipal. También como grupo municipal. Bueno, dadas las cuestiones que he comentado antes, la cordialidad con algunos, bueno, con algunos, ya es que ya yo creo que hemos llegado a conseguir el relativo aprecio de todo el grupo Defensa San Andreu hacia nosotros y viceversa. La verdad, cada vez yo he felicitado, pero con energía a Ana, después de darles lo que le dio a los socialistas, Froilán, bueno, le dio una mano de con perdón de hostias, verbalmente, que bueno, fue apasionante, y otros también, ¿no? Entonces, a FEM Sant Andreu, con el corazoncito en la mano, le daría un suficiente, un 5.
1: ¿Al govern?
4: Voy a corregir. Y discúlpame, no, a FEM Sant Andreu le daría un 6 y al gobierno un 5. Como gobierno sería nota un poquito inferior, porque claro, tienen esa pata ahí colgando, que es en Comú Podem, que claro, si no estuviera yo creo que la cosa funcionaría todavía mejor.
1: I seguim amb les notes i amb les puntuacions dels diferents portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El següent, Felipe del Val, de Som Sant Andreu. En Comú Podem. De l'1 al 10, eh? Ai, del 0 al 10.
5: En Comú Podem. A Isabel, es que Podemos, tú sabes que desde Som Podemos tenemos una... Ya esto viene de Venezuela, no con mi querida Isabel, sino con Podemos, o Podemos con Pablo Iglesias, que no podemos con Irene, no podemos con Podemos. Es que desde Son es así, porque viene lejos. Esto viene de todo lo que hizo Pablo Iglesias, Monedero y toda esta gente en Venezuela. Entonces, pero Isabel, que es una gran luchadora social, yo le pondría, pues, mira, un 7.
1: Un 7. Al Partido Popular.
5: A Sonia, es una incansable, es una mujer que está prácticamente sola en la oposición, ha demostrado una coherencia, es RQR, pero ella es una RQR preciosa, así que le pongo un 8.
1: Som Sant Andreu deixarem para el final, anem ara a Vox.
5: A Vox, bueno, hay una amistad con Antonio Llamador, no quita que haya una amistad, pero hay una línea roja. Hay una línea que no puedo... Yo pienso que ellos forman parte de un partido, de un movimiento que no va en mi línea, y así que yo creo que un 5.
1: PSC.
5: PSC están amigos de toda la vida, son personas que... Estos socialistas que siempre han luchado por San Andrés Abarca, que han querido siempre el bienestar de San Andrés Abarca. A Juan Pablo, lógicamente, lo conozco de mucho tiempo. Son 17, 18 años de amistad, cuidados y más, y un 9.
1: ¿FEM Sant Andreu?
5: A FEM, la desilusión en esta puntuación va a ser la diferencia, porque yo tengo una desilusión. Y esto, si lo quieren tomar como algo electoral, algo político, no. Yo tengo de repente una conversación pendiente, un reconstruir, ¿sabes? Un reconstruir una historia. Pero sí es verdad que, hombre, son trabajadores, eso no hay duda, pero priorizan mal y esto para mí es fundamental, no están priorizando lo que deberían priorizar. La comunicación, la transparencia esta de hablar, el diálogo tal, de alta, se toman decisiones como muy deprisa, todo es extra urgente, extraordinario, extra, y por esto es extra, le voy a poner un 7.
1: Finalment, som Sant Andreu. Com s'autoavalua?
5: Bueno, mira, jo no voy a hacer ni más ni menos. Yo creo que nos falta mucho aprendizaje, nos falta, pero tenemos mucha ilusión, mucho corazón, hacemos las cosas de verdad y nos merecemos también un 7.
1: Per tant, la nota un 7 de Som Sant Andreu sí, sí. A Som Sant Andreu.
5: Sí,
1: no?
5: Sí, sí.
1: De les votacions de Som Sant Andreu per part del seu portaveu, Felipe del Val, les votacions i les notes de Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular. Estem a final de curs, per tant, anem a posar nota. Li dic una nota ràpida, li dic al partit polític i vostè posa la nota. En Comú Podem?
6: Un 3.
1: Vox?
6: Un 1.
1: Partit Popular?
6: Hombre, me voy a poner un 8.
1: Som Sant Andreu?
6: Un 6.
1: Partit del Vox?
6: Vox? Te he dicho un 1, ¿no?
1: Un 1? Val. Partit dels Socialistes de Catalunya?
6: Le voy a poner un 7.
1: ¿Y Fem Sant Andreu?
6: Aquí me lo pones muy difícil. Yo le pondría... No quiero poner un 0, voy a poner un 5.
1: I finalment, les valoracions i les notes d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem, posa nota també a la resta de formacions polítiques presents en el plenari municipal. Doncs anem a posar notes. També demanarem nota d'En Comú Podem, però això serà cap al final. Al Partit Popular, quina nota li posaria?
7: Bueno, al Partit Popular yo le pondría un 2 justito. Tengo profundas diferencias políticas, aparte de una relación especialmente difícil por la forma que han decidido ejercer la posición respecto a En Comú Podem, porque han optado por la confrontación constante, agresiva y a veces muy desagradable. Y supongo que responde a una estrategia política que ellas consideran útil, pero que es una forma de hacer oposición que dificulta el diálogo, construir acuerdos.
1: ¿Som Sant Andreu?
7: Bueno, Som Sant Andreu, a Felipe del Valde tengo cariño en el ámbito personal, porque es una persona cercana y afectuosa en el trato, pero políticamente creo que tienes dos retos importantes, que es construir un proyecto que no sea personalista, que vaya más allá de su figura personal, y desarrollar una visión más global de la ciudad, no quedarse en cositas pequeñas, en centrarse en cositas pequeñas. Le voy a poner un 4 y creo que puede mejorar.
1: ¿Vox?
7: Vox, no lo puntuaría ni siquiera. Es un grupo que tengo discrepancias políticas profundas, que no comparto para nada su visión en contra de los derechos humanos más básicos, que creo que no, y esto lo digo también desde el respeto, ¿no? Que a veces cuando hablo con ellos no saben en el partido que están, no saben lo que están representando. Vamos a ponerle un 1 por la parte personal.
1: Del 0 al 10, Partit dels Socialistes de Catalunya.
7: Pues al PSC yo lo voy a suspender, yo le voy a poner un 4. Yo creo que con la experiencia que tienen, con tantos años de gobierno, con lo que saben de la ciudad, con lo que saben, ahí hay personas que llevan mucho tiempo y que saben negociar, que saben trabajar, creo que no han acabado de encajar el perder, estar en el banquillo del gobierno, y que le tocaría tener más capacidad, pues, y más humildad, y más capacidad de ser proactivos, de diálogo, de acuerdo y de trabajar en pro de la ciudad, no esperar desgastar al gobierno para ponerse ellos.
1: FEM Sant Andreu, amb qui comparteixen govern?
7: Bueno, con FEM la verdad es que la relación política es muy cordial, son responsables, tienen muchas ganas de transformar la ciudad con el proyecto que ellos tienen. Yo les pondría un 8. El reto que tenemos con FEM es poder visibilizar más las dos formaciones de gobierno que estamos, En Comú Podem y FEM, tener una visibilidad más equilibrada, que la ciudadanía conozca más el trabajo del gobierno en su conjunto, que no quede tan marcado, ¿no?, en el alcalde y en FEM, y en ese sentido creo que es el área de mejora.
1: I finalment, En Comú Podem, el seu propi partit, quina nota li posaria? Del 0
7: bueno,
1: al 10.
7: Yo creo que estamos haciendo un trabajo brutal, brutal, con las fuerzas que tenemos, que solo es una regidora en el gobierno, que tenemos parte de la oposición muy beligerante contra nosotras, que además estamos en las regidurías que llevamos, hay un trabajo brutal que nadie duda de que es así. Yo pondría un 8,5, siendo humilde, y porque tenemos un reto que es visibilizarnos mucho más y transmitir a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido creo que podemos mejorar en todo eso.
1: Les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, posant nota a les formacions polítiques, tenint en compte que acabem ja el tercer any d'aquesta legislatura, que va iniciar-se a l'any 2023 i que finalitzarà amb les eleccions el 23 de maig del 2027. Agraïm als diferents portaveus haver participat d'aquestes notes que els hi hem demanat i també d'haver participat en totes les rondes d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on hem analitzat durant tota la temporada l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fa una setmana Sant Andreu de la Barca feia un homenatge als esportistes de Sant Andreu de la Barca a la Gala dels Campions i les Campiones. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu. La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeir els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tenis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girebet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels Campions i Campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
8: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
8: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
2: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
2: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina, i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
1: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
2: Sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi, i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
9: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
9: Sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
9: Sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
9: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la gala dels campions i campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
10: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis que, dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
1: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
10: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
1: Sobretot també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
10: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
10: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
11: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
1: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
11: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Com es presenta la nova temporada?
11: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara, al novembre, la nit de l'esport local.
11: Sí, en novembre, la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente, alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
12: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
13: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
13: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
1: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
13: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixa el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
12: Està grossa, eh?
13: Bueno, ara ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
14: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
12: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
14: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent, i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual cosa, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa, i això és molt bo.
12: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
14: És una prova, a veure si surt bé. Estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
1: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca, l'equip més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya, l'equip més 60 ascens a la categoria, i també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
15: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría. Y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
12: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits, no?
15: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello, y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
12: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
15: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
1: Altres entitats com el Club de Tenis Taula Barca Andreu també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de Lara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris arreu de l'estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandereuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Les zones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les zones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leipzig, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leipzig, Àustria, prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
2: A través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les zones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Tornem dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui per mi, Sergio Rodríguez és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen

caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va, qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això i molt més ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc,
2: com la història dels Pets. Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
4: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuenc, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloenda de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens hem acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimats i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: són més... Tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment,
1: amb la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Molt bé. La primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí. Hi ha pets que han fet història. Però es pot fer...
2: No pot ser.
1: Això,
2: gràcies.
1: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic...
2: Que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descarregar-se sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri... Com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
0: Exacte.
1: I crec que ho ha fet. Així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment. Es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja us avanço que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals... van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premis Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
1: És un pet dissimulat. Molt bé. El pet espia. Molt bé.
2: No m'ho creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre, seria molt
2: seria
1: bo.
2: Seria boníssim.
1: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però, bueno,
2: una tauleta d'argila.
1: Una tauleta d'argila, clar. Com,
2: amb algun... Saps? No sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... Ui! Com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
0: Basc.
2: L'Atlètic. Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Es farà igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vivullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i, més, perquè la seva descripció sigui... No sé si us ha passat algun cop que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha passat, no passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no?
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
1: Clar.
0: Bon, clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No te l'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. És tota mena d'una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno... tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal, doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que ni té a veure amb peor, no té a veure amb pets, no? Simplement aquest... Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor... la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca, sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
2: No.
1: Busqueu-la, no, la passo per WhatsApp després.
2: Vale.
0: No sé si vull...
1: Bueno... Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor... Això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni, del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. A la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan, tan típic, no? De la fe a través del, del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura. No? L'obertura de la boca, o sigui, els dos capicua els dos extrems del, del cos, no? Per tant, era algo així com Baal, l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els veus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Balfagor, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No, tonyina, clar. No és una tonyina de merda, sinó és una molt bona. Oh, okay. I Balfagor queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal-Zebú, és el potser, no? El que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques, no? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels Pets, aquesta primera part dedicada a Baal, el peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com...
0: O sortia, millor dit.
1: Calent, o sortia... Bueno, entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja
1: no?
0: Està, ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha viciat una mica l'ambient, estem intentant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercedes ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als Pets?
1: Clar, ja és molta gent... Segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels Pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, has hagut de parlar dels romans, també tenien un déu dels Pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar en el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver... En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt aquest de l'intestí prim directament,
1: canònic. Aquest és un pet
0: aquest
1: canònic. Aquest sí. Ve... Detecto traces de faves de la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels Pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, pues això, no? Per exemple, els pitagòrics, ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top. Els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no controlo això.
2: Jo
1: sí?
2: Tampoc.
0: Bueno, no ho sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim
1: en
0: dia
1: canvi,
0: que et fotis
1: amb
0: un entrecot, després per la tarda...
1: Dir, amb les faves sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però per exemple, és d'aquelles, suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta, sí, perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant idees.
1: Estem donant idees.
0: Quan us escapi un pet farcint. I us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya d'arguments per ser encara pitjors. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
0: No? Wow.
1: És com una multiclasse del Dungeons and Dragons, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí, sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per la, més passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: en algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això, això estaria molt
2: bé.
1: Llavors, tots els instituts modifiquen les nous per haver de dir, bueno, pues,
0: ni ho bo.
1: El primer el perdonem, però, no? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara estic una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos, els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix, és el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb mons als pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes. Hòstia. Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà... Des que es perfeccionin un grau superior de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar.
0: No? Exacte, sí. Estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també. I no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot
1: s'ha de dir. que va més enllà de no fer, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
2: Per exemple?
1: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoir eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com...
2: És un pet irlandès.
1: Fixeu-vos, No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
0: Irlandesos.
1: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einar, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
2: És que...
1: Superpets? Que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, els superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle. I ell deia, no, home, no, jo m'estic reservant. No. Total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Cíclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar ja tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet, no? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets, no? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
0: Clar, és que d'un mal pet et pots morir,
1: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet,
0: com un aglà.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
1: Sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, a l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
0: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
1: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No, no de Faster, eh? Això ens ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordelló, Joan Sense Terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional, veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
0: I què vol dir això?
1: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, mira, jo ja us conec, com a bons oients un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas una, mentre xiules i tires un pet, saltar, fas un cap i cua, saltar i tirar el salt, xiular i tirar-te un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sí, cap i cua, surti pels dos a la vegada.
2: Molt difícil.
1: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no es pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
0: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, un cop a l'any?
1: Anual. una actuació anual, però a més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure a Roland de Farter actuar. Doncs, ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
0: Sí, una bossa de monedes d'or.
1: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
1: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no?, com a herència per només actuar el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer el... O sigui, inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
0: Com el rei d'Espanya.
1: En aquest sentit, fixeu, la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta tradició pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de, si alguna vegada voleu viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, ha de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entrem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets uns pet, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la, si de la finestra penja la manta de la teva dona que serà el que s'ha enxampat follant-te-la,
0: follant-se-la. M'encanta.
1: Vale? Doncs jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
0: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
1: Clar, a veure, no ens donarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime... El...
0: Què edat té?
1: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu... Gràcies i desgràcies del ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies del ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
0: Molt calenta, tio.
1: Sí? No, calent no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí.
1: Jo crec que sí, no?
0: Per això.
1: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
1: Com la vedella.
0: Les carxofes també.
1: Les carxofes.
0: Fan venir molts pets.
1: Sí? No...
0: No en menges gaires? O
1: a tu no, és que no m'agraden les carxofes. No sé què és veritat.
0: T'has salvat.
1: M'he salvat.
2: Els
1: espàrrecs va per un altre
2: cop. Els calçots.
1: Oh, els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
0: Ostres.
2: Sí?
1: Sí. A mi és el que m'ha dit. A mi és que vaig a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
1: Més en vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
0: Estaria bé.
1: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
2: Encantats de conèixer-lo.
0: Per qui anava el que anava a proposar?
1: Sí, vols
0: com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
1: del
0: vostre territori.
1: Fem territori,
0: no?
1: Fem territori. Pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Enguany. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del...
1: Recte final. Recte final, en sèrio. Estava esperant aquest moment.
2: I aquest ha estat sense voler.
1: Molt bé, però... estat en... T'ha sortit així de l'ànima.
2: Ha sortit de dins.
1: De dins.
2: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí.
0: Porta...
1: Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu?
1: Mai, mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: Bé, és un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això? Carlos, que és un expert del Japó, poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren.
2: Tu també, eh?
0: Jo també, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, al segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període de Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais ja havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets de manera artística. Al Japó, en aquestes batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven, o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia, bueno, energia neta, és una energia renovable, no necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula aquest exemple japonès sobre pets.
2: Dona'ns més, Alberto, dona'ns
1: no?
2: Més, sisplau.
1: Sí, quan ho hace pop ja no hi és.
2: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull, em queden menys de 10 minuts, no vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat, no? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que és tan típic d'estar... Compte aquest estiu. Submergir-se, allò que agafes aire, Llavors ell Ui. Va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar per seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh, amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins de més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa. Bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però... Jo què sé, combatiríeu el...
2: Cama curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà... Treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra proporció anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
0: Tocament.
1: Cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. Tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'obra i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de les Portes de Toia. Està, ell ja ho sap, això és casa seva. Portem més de 10 anys, dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes del davant de Troia estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa, pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX... la política, la Unió Soviètica, i per tant vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, dic, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí, perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
1: Llavors, comencen...
0: Dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. no? Dient, això són restes de submarins, no sorolls de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart, bueno, fart, fart, sí, fart, bueno. Escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era la Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets...
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, a Carlos Lecegui, al control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada al Portes de Troia. Us esperem, us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Montmeló, deixa un vehicle al voral i provoca fins a 8 quilòmetres de retencions. També un altre a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest cas un carril tallat. També hi ha un accident a la B10, direcció Nus de Trinitat, amb un altre carril tallat i un altre a la C32 a Alella. A banda, circulació intensa a la 2 a Cornellà de Llobregat, a l'AP7 a Barberà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud poden circular amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
3: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
2: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i també una motocicleta va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, amb màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després el trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides. En versió acústica l'any 95 amb l'Stripped, o per exemple, més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park, a Londres, el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o són a través d'anuncis. Clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 al Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Sub Dragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ve a dir, soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures, i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fem, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal,
0: aquest dilluns? Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi.
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs, el tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé, un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te al Turó de l'Home ho has triat naturalment, o què?
1: Ah, vaja, és que jo és com el jardí de casa, i qualsevol moment dic, què faig aquesta tarda? Dic, va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i okay. Ostres, va, o sigui, bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el
1: no.
0: En el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenir en compte dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui, va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs ens emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons, que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat. Obert per vacances. La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes. Una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el Mundial està molt de moda, i després, doncs, això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rockview, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat, perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes i que, al final, una mica ho definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no?, i és això el que intentem que any a any la gent digui, mira, aquest any i això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas, dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost, segur que en tenim més notícies. Però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
0: Fins ara mateix, doncs, Said. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'estan investigant les causes de l'accident que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
6: I seguim parlant de Rodalies, l'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 2:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar amb marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
7: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado, creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular ahir diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
6: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
5: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
6: Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
8: Bon dia.
6: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
8: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge. Després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 2:45 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials, un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
6: I seguim parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
8: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
9: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
8: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas, amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
0: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
8: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
10: Bon dia.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
10: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre.
11: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
0: Anava a dir que és tot un col·laborat, ho he dit. Tot un col·laborat al del Tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona en sentirem parlar. Sí. Durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
10: Sí, sí, va per llarg. Va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
0: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
10: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
0: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
10: Exacte.
0: Marina, moltíssimes gràcies.
10: A tu, fins ara.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar-ho a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots els mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs òbviament és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant, i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals, doncs, exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat, doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món. Però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local, o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona doncs això, les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia, però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, no ho sé, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat, doncs, lluminós, però avui dia com ho tenim, això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar, o que estem intentant, doncs, guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni. No qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació, doncs, d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació, és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluars són precisament la premsa de proximitat.
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament, de manera periòdica, quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix, a l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va, de mica en mica, popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió, i el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix, doncs, les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó de historiador, doncs que aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo què sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, llarg i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosiquet.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Caborosos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de 9 en perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna, i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Sal, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella de Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava 2 intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castellers de Vilafranca, que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martins Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es pot seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de sis. La presentació oficial de la colla no va arribar prou fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 al Pilar i el Pilar de 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
6: Sí, la trajectòria de la colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
5: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Friki Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no. Perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per feta no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem, o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent. I no vull explicar gaire res més, perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo, i és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs amb l'estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos, perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
3: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit se'ns comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
2: En els dolents.
3: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
2: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula, en format col·leccionista, a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
3: Remarcem.
2: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans, o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
1: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid of your freedom!

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu.

Segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: també era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa. No sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un Amon de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceront mamut, sempre,
1: sempre.
0: Sempre, llenut,
1: sempre, llenut, sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona,
0: sisplau,
1: ja t'ho dic.
0: Sí.
1: Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Us ara t'anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, o sigui, no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, aquí ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres, sí, catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a...
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però sí, la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, clar, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Però sí, al matí...
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que mona!
1: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: L'aire condicionat, una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta. I Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, a dia 27 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui parlarem de la visita de la consellera d'Interior, Núria Parlon, el passat dissabte a Sant Andreu de la Barca. Núria Parlon va posar en valor la coordinació que va evitar els mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. També la consellera d'Interior va destacar la seva visita a Sant Andreu de la Barca, la reducció de la delinqüència a la ciutat, i va posar en valor el sistema de videoprotecció. Avui, en aquest Via Directa, també parlarem d'altres informacions d'àmbit local. Escoltarem les paraules dels diferents portaveus dels grups polítics municipals. Després del seu pas per l'espai de portaveus, avui els portaveus explicaran què és el millor i el pitjor de fer política local. També ens farem ressò de que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el seu primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir les igualtats d'oportunitats. De fet, es presentarà aquest mateix dijous en el ple municipal. I avui també parlarem d'un fet curiós. El passat dissabte, l'emissora RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu les zones de Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i a Finlàndia. De fet, el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, va poder parlar de Ràdio Sant Andreu i d'aquest fenomen, una entrevista que, per cert, escoltarem avui íntegra a través de

0: Ràdio Sant Andreu. I també, doncs, avui tindrem l'espai de l'Això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions d'àmbit local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
0: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treball en aquesta direcció i per tant, doncs, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
0: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi. climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diuen clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
3: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu de la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
0: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
2: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial. I nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
4: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
4: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
5: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
5: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
5: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla amb perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
5: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
5: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
4: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Presentació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
6: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs, hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
7: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical. Si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política. perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc, a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
0: Juan Pablo Beas,
7: porta... I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
0: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
8: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
0: Perquè si li pregunto el que menys...
8: ¿Cómo
0: sobre que? La política municipal, li he preguntat què és el que més li agrada i el que menys.
8: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se dice la opinión ciudadana, ¿no? Pregúntese al pueblo si queremos aumentar el ratio policial y eso va a llevar un coste. Pregúntese, ¿qué pasa? ¿Que sale que sí? ¿Asumimos un coste? ¿O rebajamos de aquí y lo subimos de aquí? Pero no, legalmente no se puede. Legalmente estamos maniatados. Entonces eso es lo que menos me gusta.
0: Per la seva banda, Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, defensa el municipalisme i reclama una política centrada exclusivament en la ciutat.
9: Lo que menos me agrada, yo creo que es el que se tergiverse lo que quiere ser municipalismo. O sea, mezclar cosas de política global, mezclar cosas de política nacional no tiene sentido. Tienes que ver por tu municipio. Eso se demuestra día a día con alcaldes que son municipalistas, que quieren lo mejor para su municipio, y esto es lo más importante. Cuando ya hay interés de por medio, cuando ya tergiversas, pues ya cambia la cosa. Y me agrada todo, de resto todo lo que tú puedes hacer. Es como que eres la casa del pueblo, el ayuntamiento. Es que es muy fuerte esa frase. El ayuntamiento tiene que hacer que el ciudadano también diga: tengo una casa, la mía y la del ayuntamiento.
0: Per Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, destaca la proximitat amb els veïns i lamenta la poca capacitat d'influència de l'oposició.
10: Para mí, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, es el poder recoger del tú a tú, ¿no? De lo que te vienen a explicar, de lo que te quieren decir, de escuchar su problemática, de saber si realmente podemos echar una mano, de trasladarlo en la medida de lo posible a lo que es el ayuntamiento, a que se le dé salida a ese problema. Yo recuerdo pues la plaza grande del Palau, pues tenían ese inconveniente con que no podían entrar los vehículos de bomberos a la plaza, y bueno, pues conseguimos que entrasen porque se adecuase el acceso. Eso para nosotros, o sea, conseguir algo que realmente ayude, pues ya te compensa todas las horas que hayas podido trabajar o todas aquellas cosas que no has podido conseguir, pero que haya algo que sí y que haya un colectivo que se beneficie de eso, ¿no? Entonces, para nosotros, la política municipal, lo bueno que tiene es que estás trabajando para tus vecinos, con tus vecinos, y eso es, no sé, es recompensa, emocionalmente recompensa.
0: ¿Y el que menys? ¿O hi ha alguna cosa que menys? ¿Que le agradi menys de la política municipal?
10: Bueno, a ver, lo que menos me gusta, lo que menos me gusta son las discusiones que solemos tener en los plenos, que aunque parezca que no me gustan, porque a nadie le gusta discutirse y porque conlleva un desgaste. Un pleno lo hacemos tan largo, peleamos tanto, pero yo creo que es consecuencia de que como no podemos llegar a ningún sitio como oposición porque no nos dejan avanzar, entonces, y como hay tan pocos partidos en la oposición que levanten la voz, porque realmente en la oposición solo está el PSC y nosotros, el PP, que confrontamos, aportamos, comentamos todas las acciones de gobierno, pues yo creo que ese es lo que menos me gusta, pero no porque no sea combativa, que sí, sino porque al final el resultado es el mismo. Es decir, nosotros tenemos, bueno, el PSC aún, pero nosotros tenemos muy poca fuerza, somos un regidor, y con la fuerza de un regidor queremos conseguir muchas cosas, y por lo tanto necesitamos ser un número mayor de regidores, por lo menos para que se nos tome algo más en serio en lo que es el consistorio, porque claro, ahí dirán, oye, para una que es, hace mucho ruido, pero es solo una, entonces...
0: Finalment, Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, reivindica la proximitat amb la ciutadania com l'essència de la política municipal.
4: El tú a tú. Me gusta mucho la relación con las personas, por eso estoy siempre en el Casal. Me encanta estar en el Casal. El Casal, hay, pues eso, tenemos un número brutal de personas mayores y de familias, porque no solo somos las personas mayores, sino que esto es, ¿no? Y después toda la relación con las familias en general. Me gusta mucho el tú a tú, me gusta la regiduría de barrio, ¿no? Cuando estamos en el terreno, cuando hablas con la gente, cuando recoges todas las propuestas. La gente tiene muchas ganas de participar en... yo le digo en la política, hay gente que piensa que eso no es la política, de participar en la ciudad, de mejorar la ciudad. La gente tiene muchas propuestas y lo que más me gusta de todo es eso, es escuchar a la gente, es ver qué propuestas tiene, es ver cómo conseguimos hacerlas realidad, ¿no? Y cómo hacemos una ciudad pues donde todas esas propuestas también estén, porque la gente tiene muchísimas buenas ideas y sabe además lo que necesita la ciudad, porque pues vive ahí. Y entonces pues es tiene la experiencia de lo que es cada día, ¿no? Pues correr, ir de un punto a otro de la ciudad donde no haya sombra y donde vas con el carrito de bebé y se te pone morena la niña.
0: Les respostes dels portaveus evidencien que més enllà de les diferències ideològiques hi ha un punt de coincidència. La política municipal és l'administració més propera a la ciutadania i la que permet un contacte directe amb les necessitats reals dels veïns. La possibilitat de transformar el dia a dia de la ciutat és el principal incentiu per la majoria dels representants polítics, mentre que la confrontació, les limitacions d'acció municipal i les dificultats per arribar a acords apareixen com els principals inconvenients d'una activitat que, en definitiva, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de Sant Andreu de la Barca i dels seus habitants. Les respostes han estat recollides a l'espai Portaveus del mes de juliol de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara us volem parlar de Ràdio Sant Andreu i també de RAC1. De fet, el passat dissabte, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. El programa del Via Lliure, Marnau Manyer, va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. A continuació, reproduïm l'entrevista que es va realitzar el passat dissabte en el programa del Via Lliure de RAC1, on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Manyé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies, la història és surrealista, però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història, però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia, ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdoneu a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar,
4: ha passat en els dos
5: TV3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música,
5: sí, sí,
4: i no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas, les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu, les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la
4: sí,
5: persona que estava, sí, sí, sí, en antena, sí, a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, sí, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes,
4: sí, sí, sí,
5: a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca?
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura, sí, es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però, per tant, és una cosa molt puntual, molt concreta, i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar,
6: i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies,
4: sí,
5: el cas de,
4: sí,
5: Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços, que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia es van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que han de ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si a la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica.
7: S'escolta
5: a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
7: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera,
7: eh? Potent, sí.
5: Et compromets
7: a... agressiva, però...
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el Bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista íntegra que va sonar el passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1 amb Arnau Mañé, que es va fer ressò del fenomen, doncs, que va portar que Ràdio Sant Andreu arribés les ones fins a Àustria i també fins a Finlàndia, i explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar Ràdio Sant Andreu a més de 1.400 quilòmetres de distància a través de les zones de l'antena de la ràdio. Entrevista que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
8: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció? Com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
8: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
8: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
8: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
8: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
8: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
8: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
8: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diguéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demaneu gent jove, no?
8: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
8: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
8: Home, jo penso que molt. Que bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
8: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
8: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
8: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
8: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, La primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? D'aquesta entitat.
8: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
8: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
8: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
8: Sí.
1: A més d'un segle.
8: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar, doncs,

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments que estaven sonant?
2: No, en concret no,
0: el
2: no els
0: detectava. El primer de tot és quan el... No recordo com es diu el que no era el Lewis, que era bastant...
2: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
2: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
2: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirens...
3: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
2: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una generació.
3: Cervera passava això, al port de Cervera. Jugàvem al port de Cervera i jugàvem això.
0: No, a les piscines.
2: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
2: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí, jo allà ja no m'agradava tant.
2: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
2: Érem...
3: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Oh, buah, jo també.
2: Han tornat a trescada, eh?
3: Ah, sí,
2: us
3: molt
2: ho
3: bé.
2: Dic, eh?
0: Molt bé.
3: Jo,
0: molt bé.
3: Aquestes eren les meves tres...
2: jo aquestes també
0: eren
3: de l'entreteniment audiovisual.
0: Era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agrada.
3: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt.
2: Els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien el
3: cap de setmana.
2: Cap de setmana,
3: això, no?
2: Cap de setmana i estiu, crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser encara la fan,
0: veure,
2: eh?
0: Sí.
2: Si poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. Bueno, en aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques, que són sirenes, a l'aigua, després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena, i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder, i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
2: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir.
2: Mm.
0: Però a cada capítol hi havia una que li passava algo i sempre acabava desmadrant-se amb algo. ¿Vale?
3: Molt bé.
0: Pues
2: això, no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno... Jo la meva mentalitat d'aquell moment...
2: Clar, perquè aquestes noies,
3: les
2: que si tocaven una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
3: Però amb una banyera.
2: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantén-te tu de peu amb la cola aquella que teníem.
0: No,
3: amb una banyera t'estires.
0: De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i ells no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera, i de cop i volta li apareix la cua. I que li surt de la banyera. Sí, sí.
3: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
3: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus, perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa patir.
3: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no et deixen mai, si no.
0: També és veritat.
3: No, no era fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
2: Home,
0: no hi havia intel·ligència artificial.
2: No, era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
2: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
2: Home, clar, sí, a més totes les tomes sota l'aigua nedant, vull dir, allò era...
3: Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
2: Pues,
0: no
2: ho sé.
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que està fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen en la vida real, em sembla que també l'altra la tinc una mica desubicada.
3: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
2: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
3: Ah, sí?

0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
1: La Emma... La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
1: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
1: fan maratons.
2: Emma era el personatge, clar.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, a nivell pel·lis i així, poques coses.
2: A veure, pot ser que passi allò que passa, que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després pot ser ja...
0: Però no sé si ells van
2: viure tanta fama, Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament. Però hi ha una sèrie americana...
1: Com a cap d'Esport de la Bolla i de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York, del 2025, Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
0: Molt
1: la Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
2: Perfecte.
1: Per tant,
2: ens hi alegrem per ella.
1: Molts més èxits.
0: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El Reto del Summer.
3: Que t'expulsen de un col·legio privado de élite, bueno.
4: ¡Abajo!
3: Passa. Que te expulsen de dos requiere talento.
5: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
6: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
7: ¿Te gusta surfear?
8: Uh-uh.
7: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
9: Día 2 de los cuartos de final masculinos, pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
10: Se trata de mi futuro.
11: Así se hace, chaval.
12: Lo tratas todo como una transacción.
13: Acabarán dándote mal, en cambio.
14: Pop y Tetanui ha vuelto a por más.
15: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
1: No,
0: a mi no em soni
1: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
1: Sí, surf.
0: Sí,
1: sí, surf i cangurs.
0: Sí.
2: I gent molt rosa.
0: Sí.
1: Molt rosa, rinxolada, sí, forts,
0: blaus,
1: guapos, atractius.
0: Sí, ràbia.
2: Sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No sé.
2: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
1: Què has dit?
0: No, és que el veterinari era el de TV3.
2: Era un programa de veterinaris...
1: Ah.
2: Típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
1: Molt,
0: molt bé.
2: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
1: Enhorabona.
0: Sí, sí.
1: Esperem que hagués salvat moltes vides.
2: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
1: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
2: Bueno, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
2: Sí. No sé, ni el nom...
1: Sí,
2: ni...
1: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
2: Ah, sí?
1: Sí. Crec que sí.
2: Vale.
0: A veure, fa pinta.
1: Perquè no la pot
2: mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
1: Sí que sou...
2: A Fox.
1: Jo crec que sí que l'ha vist ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser, pot ser.
1: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: Veure,
2: i tant.
0: Canta.
1: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mal... No té mal els actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
0: No, no, a mi no em sona.
2: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
1: Molt bé.
2: Veus?
1: HBO Max, la podem mirar.
2: Molt bé. Quatre temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
1: Ah, era adolescentoide, però no d'adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto.
0: Vale.
1: I si ho és, tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
16: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro.
17: Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
18: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
19: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
20: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
21: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
22: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
19: De un plumazo te has cargado todo.
22: Pero... hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
19: Que se mueva.
23: Parece ser que han encontrado
4: a un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
1: Per què has posat aquesta? Perquè
0: i deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
2: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
2: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom... pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Això es diu Todos Mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, pues podria ser aquest. Ah, pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Maren Alterio, com es diu? L'Ernesto Alterio.
0: Ni Flowers.
2: Hi ha molta gent, jo la vaig trobar molt entretinguda. També t'hi dic, una mica passada de voltes i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
0: Vull dir, té dos temporades.
2: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'he dit, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón i va coincidir que justament estaven estrenant la segona i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda. Me va entretindre, sense més.
0: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra mitiquíssima és Verano Azul.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar.
1: Sí, el vaixell.
0: Tenia
1: no?
0: aigua,
1: sí.
0: Per tant, la
2: va molt bé, serveix.
0: Sí.
3: Aquí és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé,
1: i d'aigua salada en comptes
3: bueno,
1: amb cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: doncs ja ni ho dic això.
0: Sí, a Mollerussa hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor, sí? Molt, sí? Més sana, sí. Molt més sana. Sí,
1: és més sana, això?
3: I menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
0: És més cara.
1: Ja ho sabeu, eh? No ho direm ara de tele, però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendre. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé, si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que es la miri allí i ja està. Dit això, 19 episodis només, eh?
0: Només?
3: Però és que mai van donar tant de sí 19 episodis, eh?
1: Bueno, vull... Pipi Calzas Largas?
4: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis.
3: Mira, és
1: que clar. Llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què? Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
5: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
6: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
5: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
7: ¿Cocinar cristales de Onfeta?
5: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
8: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
5: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
7: ¡Vamos! ¡Sí!
5: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines a Breaking Bad. I mentre dos hem tret com cinc seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí.
1: Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
0: Ja, no, que no.
1: Però entenc que no va poder acabar, eh?
3: No, no. Però, jo també, perquè més és una...
0: Potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: és
1: jo...
3: És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és, concretament... l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
9: En andén de la estación bajo el sol abrasador tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
10: Sí quiero.
9: Ahora
10: sí,
9: tengo quiero. Mucho más.
11: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
10: Mejor os enseño vuestra habitación.
12: Muy bonita, muy... florida.
11: Sí. Bueno, ¿y los cabeceros?
10: Sí.
11: Divinos.
10: ¿Y, pero qué os han parecido vuestras hermanas?
13: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
12: ¿Y ellos? ¿Qué os parece? Muy bien, más majos son.
11: Que aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fidi que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: ¿En serio?
3: es que estic mirant, és que estic mirant Lo Serrano.
0: ¡Ara!
3: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
3: Home,
0: que quasi
3: tampoc... No és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, ja. Però jo no ho sabia.
3: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius... en fi. Sí, l'estic mirant, l'estic... I ara us explicaré una història... Long story short, ¿vale?
0: Okay. Dir,
3: jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿Vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon. I miren un capítol de Lo Serrano cada día y un capítulo de Los Hombres de Paco cada dos días. I ara m'hi estic mirant Los Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
3: està bé,
0: bé
3: eh? O sigui,
0: bé.
3: No mi... No, no, era perquè tinc
0: recent. Això
3: tinc
0: de mirar el compartit, què tal?
3: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allí amb ells al xat... Bueno, està entretingut. També.
1: Déu-n'hi-do.
3: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ah.
3: La tele lineal, vull dir.
0: Sí. Vale, molt bé.
3: O sigui, t'ha encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
3: Sí, sí. Pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi ha qui viu amb ells. I la saga Torrente.
1: Ells,
3: eh? I la saga Torrente, és que clar...
0: Me fa molta gràcia.
3: Tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
3: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
3: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
2: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
4: De aquí saldrán los líderes del mañana.
14: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
15: Paraíso, chaval.
16: Hola, me llamo Samuel.
17: ¿Qué ha dicho el camarero?
18: Míralo, si parece un ministro.
19: ¡Hermanito!
20: Irá bien en Fijolandia, ¿no?
19: Sí,
20: que no me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta.
21: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
2: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, es la protagonista básicamente del asesinato.
3: Sí.
1: Sí.
0: No sé si després torni a aparèixer.
1: Sí, hi ha un assassinat que passa al costat d'una piscina, també.
0: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
3: També t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré, que alguien tiene que... No, que todos mienten, eh? Perquè jo crec que això va més enllà... O sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
3: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu, que té unes cases de l'hòstia entre les quals tenen una piscina.
1: Correcte.
0: Sí, anava per aquí. No? Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però
1: i aquesta gent l'estiu se'l passa a la piscina de casa.
3: Home,
0: clar, per això,
3: com ha de ser?
0: No tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
1: O a la segona residència, la qual també probablement tingui piscina.
0: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
1: Perquè està a la platja i dius, ja, presta més.
0: Sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas, i la Riera, que és el moment... No, què?
1: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto 3 abans d'acabar.
0: Vinga. Pues,
1: mira, que... no, la Riera, què digues?
0: No, que és el moment de la piscina és quan mor, quan la Mercè deixa morir el seu marit.
1: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Lo Soprano. Perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
3: Els aneguets i tot allò.
1: Els ànecs, tal, crec que
3: es podria
1: incloure
3: aquí.
1: I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina és espectadora de coses que passen.
0: A tu, Ivan, se te n'acudeix alguna altra?
3: Pues ara mateix no.
1: Pues jo tinc una tercera. A la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina,
0: Vale.
1: I també passen coses.
0: Ah, bueno, la de...
3: Home, Eufòria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos mienten. Vull pues dir, venga, ja, ben ja ben tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
0: A bordo.
1: I la Isla de las Tentaciones.
0: Home,
1: la piscina també, a la sèrie La Isla de las Tentaciones. La piscina, sèrie... a la piscina també acostumen a passar moltes coses.
3: Sí, després t'hi fiques allí i se te queden enganxades coses, eh?
0: Sí, no us hi banyeu. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jèssica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És una, l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu, a lo millor, pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, ara, el primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té ser un fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap, es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu, no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Cafè, pasta de dents, herbes... Pots trobar de tot que fica la gent perquè
2: llegiu
3: coses que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt superficial, es pot deixar l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient en les consultes, no?
3: Sí.
1: Una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els hi provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta també, no?
2: Una e-consulta també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar, sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnant no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feies referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
3: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma, avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual cosa és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten, t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no?, i i potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
3: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual, una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
3: Clar. I sí que hem de tenir una mica més en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi pues, a l'aixeta o sal, però que no... és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
3: Què hem de fer si apareixen butllofes? Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
1: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
3: Pues una cremada que afecti a zones de risc com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris. I si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
3: sí,
1: en aquesta època.
3: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sí, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
3: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
3: Aquí la... la...
1: Ja no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió. Bueno, o teniu teories?
3: Uf, jo no tinc teories d'això.
2: No, sembla que
3: jo...
2: això és més mite, també, que...
3: Jo la gent m'ho pregunta perquè a la meva dona no li pica ni a mi sí el mosquit. Pues no, no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, no, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada, un cop
3: sí,
1: ens piquen.
3: En què hem de fer? Hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
3: Vale? Exacte.
1: Comencem vale? Primer la prevenció i després...
3: Pues la prevenció és si pues, repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també quan menys hi hagi menys ens picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
3: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred, vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
3: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
3: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació, has comentat abans, fred.
3: El fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
3: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè han de consultar. Ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa, i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: Doncs també hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
3: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
3: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies,
1: Jordi.
4: Forma
1: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu a tots.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major, que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic, fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves, en el marc de les activitats de l'orgull LGTBIQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments, i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sea, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat, intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Tornem aquest

0: trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar. I ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
1: ho va posar tot allà.
0: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del preste Joan ni el propi preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no?, i jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap preste Joan, diguin: bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? Aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí,
0: apareix a,
1: sí, sí,
0: sí, al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu: bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: I mira, escolta, seria un mini programa premium d'aquests.
1: 18 minuts de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: Ah, l'Adrià s'està
1: venint a...

0: Arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem brutal. De comprar una... Saps aquelles taules de so? De...
1: Defectes de so. De... Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
2: Molt bé, però no li donis idees.
0: Bueno. abans del separador deixaré una dada.
1: Deixo una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Geliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem ficant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment ben imitat candy fònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé
1: per
0: què.
1: Però em va donar per fer-ho.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no haver dit el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això, l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, ja hi ha diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient...
0: El potser, nostre oient.
1: Potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, eh? Els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? No, ni que sigui perquè Turmekistan ho sona, no? Però, bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks... de tots aquests... Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li hauríem de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants...
0: Sempre surto vermell.
1: Sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i el Sassànides,
0: gran amic,
1: no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i, per tant, l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? I no, és que jo sóc cristià perquè és nasturià, ens van... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no?, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle
0: VII. És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del programa, i ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liudashi.
0: I qui era Ye Liudashi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liudashi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liudashi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liudashi era un bon Jan. Ai, no. És un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara venga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liudashi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris, no? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No hi
0: ha ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? On Geliu Dashi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa derroten completament en una batalla triple perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilya, i els seus descendents es diran Ilya, com Ilya Topuria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. he trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, eh? Aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things.

Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitori. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia de Miramar resulta...
2: De Miramar, del circuit català, que li dèiem el carrilet.
1: El carrilet, assumpte.
2: Era programes pel carrilet.
1: Apa aquí.
2: I ala, apa aquí.
1: Vinga, dale.
2: Fèiem programes pel carrilet.
1: Oi, fèieu programes de tot.
2: Escolta.
1: A veure, avui ens portes tres programes més.
2: Que són molt xulos, eh?
1: Sèries i un programa.
2: Los mejores de 1990 premio.
1: Apa, escolta.
2: Por ejemplo, mejor actor nacional.
1: A veure, digues
2: això. Imanol Arias.
1: Imanol Arias va
2: ser. Mejor actriz, Verónica Forqué.
1: Oh, i en la Glòria Esté. La Verónica Forqué, pobreta. Madre de Dios,
2: presentador Emilio Aragón.
1: Molt bé, eh?
2: Presentadora, Aníbal Serrero.
1: Oh, home.
2: Mejor programa, serie extranjera, Twin Peaks.
1: Oh, hombre, que ara en parlarem, ara en parlarem.
2: Claro, es el enigma en torno a la identidad del asesino de Laura Palmer, que apasionó a la audiencia e hizo de la carismática serie de David Lynch uno de los

0: Assumpta, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús,
0: i feien aquells vídeos
1: divertits.
0: Que era jovenet
1: i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. A la vida està tot inventat.
0: Sobretot el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys, 70. Pobreta. No té res, una nena.
0: Una nena, aquesta tele.
1: Una nena petiteta, televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una gran sèrie, eh? Una sèrie, un culebró mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de rosa, que l'assumpte jo la mirava.
1: Que m'agradava molt. Però Cristal,
0: home,
1: és
0: també,
1: un culebrón venezolano que es va erigir amb símbolo del gènere folletinesco,
0: sí,
1: i va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Jarnet Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Perdona, és que jo caminava por aquí

0: La punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí. Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, como era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: On va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa, tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tot una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Tu te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a fer de showman com Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com va, Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa, i me la van adjudicant a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que eren molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquim Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'ampell. Aquí li
0: envia. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un,
3: pues, sí,
0: una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno, és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja, no?
1: Sí. És que, o aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí.
1: Vai,
0: i tu vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
3: la Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: He visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gasa, adeu-siau.
2: Joan Pol,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do!
0: ¿Te acuerdas en...
2: Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de la Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Doncs nosaltres marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara... fa poc al Mundial, Déu-n'hi-do, el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a la Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Durante.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: És dilluns, dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'Infosap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
4: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
2: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
4: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant des de l'ARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers

0: A Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
0: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests cinc principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diuen clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
2: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i per tant el patrimoni privat i també les persones molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca està molt compromès i per tant volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
0: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9% i escaig, 9,3%, i també doncs per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs que a través de la videoprotecció doncs facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial. I nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
5: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho, y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
5: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el Ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
6: un pla que mirant cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat, no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
6: I ens hem posat davant al mirall amb honestitat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnosi, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
6: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
6: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí doncs, s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords que, als que arribem.
1: El pla d'igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
6: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
5: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gent cara nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gent cara nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes de 8 a 10 es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... és poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més notícies sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: És dilluns, en dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'InfoSap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca, i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
5: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
0: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
5: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des de l'ARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
0: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformada en la manera de com es gestionen els boscos catalans.
5: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
6: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu de la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
0: Sí? Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
5: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
7: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
7: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
8: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
8: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
8: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla amb perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
8: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
8: La nostra intenció, sempre que presentem coses al plenari, és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
7: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació

0: els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Foreigner o els Zion. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John McLanch. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast as I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dilluns, dia 27 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui parlarem de la visita de la consellera d'Interior, Núria Parlon, el passat dissabte a Sant Andreu de la Barca. Núria Parlon va posar en valor la coordinació

0: seu primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir les igualtats d'oportunitats. De fet, es presentarà aquest mateix dijous en el ple municipal. I avui també parlarem d'un fet curiós. El passat dissabte, l'emissora RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu les zones de Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i a Finlàndia. De fet, el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, va poder parlar de Ràdio Sant Andreu i d'aquest fenomen, una entrevista que, per cert, escoltarem avui íntegra a través de Ràdio Sant Andreu. I també, doncs, avui tindrem l'espai de l'Això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions d'àmbit local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
0: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des de l'ARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, doncs, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
0: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformada en la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més problemes.

0: acció a protegida davant l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara s'ha doncs, de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
2: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs va, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu de la Barca i per tant el patrimoni privat i també les persones molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i per tant volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
0: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
4: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
4: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
5: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
5: i ens hem posat davant al mirall amb honestitat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació del mecanisme de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
5: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
5: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
5: La nostra intenció, sempre que presentem coses al plenari, és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
4: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
6: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats o no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
1: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
7: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de Cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
1: Juan Pablo Beas,
7: porta... I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
1: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
8: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
1: Porque si le pregunto al que menys...
8: ¿Cómo
1: sobre que? La política municipal, le pregunto qué es al que más le agrada y al que menys...
8: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se dice la opinión ciudadana, ¿no? Pregúntese al pueblo si queremos aumentar el ratio policial y eso va a llevar un coste. Pregúntese, ¿qué pasa? ¿Que sale que sí? ¿Asumimos un coste? ¿O rebajamos de aquí y lo subimos de aquí? Pero no, legalmente no se puede. Legalmente estamos maniatados. Entonces eso es lo que menos me gusta.
1: Per la seva banda, Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, defensa el municipalisme i reclama una política centrada exclusivament en la ciutat.
9: De lo que menos me agrada, yo creo que es el que se tergiverse lo que quiere ser municipalismo. O sea, mezclar cosas de política global, mezclar cosas de política nacional no tiene sentido. Tienes que ver por tu municipio. Eso se demuestra día a día con alcaldes que son municipalistas, que quieren lo mejor para su municipio, y esto es lo más importante. Cuando ya hay interés de por medio, cuando ya tergiversas, pues ya cambia la cosa. Y me agrada todo, de resto todo lo que tú puedes hacer. Es como que es la casa del pueblo, el ayuntamiento. Es que es muy fuerte esa frase. El ayuntamiento tiene que hacer que el ciudadano también diga: tengo una casa, la mía y la del ayuntamiento.
1: Per Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, destaca la proximitat amb els veïns i lamenta la poca capacitat d'influència de l'oposició.
10: Para mí, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, es el poder recoger del tú a tú, ¿no? De lo que te vienen a explicar, de lo que te quieren decir, de escuchar su problemática, de saber si realmente podemos echar una mano, de trasladarlo en la medida de lo posible a lo que es el ayuntamiento, a que se le dé salida a ese problema. Yo recuerdo pues la plaza grande del Palau, pues tenían ese inconveniente con que no podían entrar los vehículos de bomberos a la plaza, y bueno, pues conseguimos que entrasen porque se adecuase la, el acceso. Eso para nosotros, o sea, conseguir algo que realmente ayude, pues ya te compensa todas las horas que hayas podido trabajar o todas aquellas cosas que no has podido conseguir, pero que haya algo que sí y que haya un colectivo que se beneficie de eso, ¿no? Entonces, para nosotros, la política municipal, lo bueno que tiene es que estás trabajando para tus vecinos, con tus vecinos, y eso es, no sé, es recompensa, emocionalmente es recompensa.
1: ¿Y el que menys? ¿O hi ha alguna cosa que menys? ¿Que le agradi menys de la política municipal?
10: Bueno, a ver, lo que menos me gusta, lo que menos me gusta son las discusiones que solemos tener en los plenos, que aunque parezca que no me gustan, porque a nadie le gusta discutirse, y porque conlleva un desgaste. Un pleno lo hacemos tan largo, peleamos tanto, pero yo creo que es consecuencia de que no, como no podemos llegar a ningún sitio como oposición porque no nos dejan avanzar, entonces, y como hay tan pocos partidos en la oposición que levanten la voz, porque realmente en la oposición solo está el PSC y nosotros, el PP, que confrontamos, aportamos, comentamos todas las acciones de gobierno, pues yo creo que ese es el lo que menos me gusta, pero no porque no sea combativa, que sí, sino porque al final el resultado es el mismo. Es decir, nosotros tenemos, bueno, el PSC aún, pero nosotros tenemos muy poca fuerza, somos un regidor, y con la fuerza de un regidor queremos conseguir muchas cosas, y por lo tanto necesitamos ser un número mayor de regidores, por lo menos para que se nos tome algo más en serio en lo que es el consistorio, porque claro, ahí dirán, oye, pues para una que es, hace mucho ruido, pero es solo una, entonces...
1: Finalment, Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, reivindica la proximitat amb la ciutadania com l'essència de la política municipal.
11: El tu a tu. Me gusta mucho la relación con las personas, por eso estoy siempre en el Casal. Me encanta estar en el Casal. El Casal, hay, pues eso, tenemos un número brutal de personas mayores y de familias, porque no solo somos las personas mayores, sino que esto es, ¿no? Y después toda la relación con las familias en general. Me gusta mucho el tú a tú, me gusta la regiduría de barrio, ¿no? Cuando estamos en el terreno, cuando hablas con la gente, cuando recoges todas las propuestas. La gente tiene muchas ganas de participar en... yo le digo en la política, hay gente que piensa que eso no es la política, de participar en la ciudad, de mejorar la ciudad. La gente tiene muchas propuestas y lo que más me gusta de todo es eso, es escuchar a la gente, es ver qué propuestas tiene, es ver cómo conseguimos hacerlas realidad, ¿no? Y cómo hacemos una ciudad pues donde todas esas propuestas también estén. Bueno, la gente tiene muchísimas buenas ideas y sabe además lo que necesita la ciudad porque pues vive ahí. Y entonces, pues, tiene la experiencia de lo que es cada día, ¿no? Pues correr, ir de un punto a otro de la ciudad donde no haya sombra y donde vas con el carrito de bebé y se te pone morena la niña.
1: Les respostes dels portaveus evidencien que més enllà de les diferències ideològiques hi ha un punt de coincidència. La política municipal és l'administració més propera a la ciutadania i la que permet un contacte directe amb les necessitats reals dels veïns. La possibilitat de transformar el dia a dia de la ciutat és el principal incentiu per a la majoria dels representants polítics, mentre que la confrontació, les limitacions d'acció municipal i les dificultats per arribar a acords apareixen com els principals inconvenients d'una activitat que, en definitiva, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de Sant Andreu de la Barca i dels seus habitants. Les respostes han estat recollides a l'espai Portaveus del mes de juliol de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara us volem parlar de Ràdio Sant Andreu i també de RAC1. De fet, el passat dissabte, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. El programa del Via Lliure, Marnau Manyé, va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. A continuació, reproduïm l'entrevista que es va realitzar el passat dissabte en el programa del Via Lliure de RAC1, on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Manyé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Milian. Jordi Milian, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies, la història és surrealista, però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història, però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar,
4: ha passat en els dos
5: TV3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música,
5: sí, sí,
4: i no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar,
6: i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, el cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços, que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si a la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica. S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això, juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
7: Està bé, està bé, està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera.
7: Et trobo potent, sí, sí.
5: Et compromets,
7: és agressiva, però...
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Mai tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista íntegra que va sonar el passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1 amb Arnau Mañé, que es va fer ressò del fenomen, doncs, que va portar que Ràdio Sant Andreu arribés les ones fins a Àustria i també fins a Finlàndia, i explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar Ràdio Sant Andreu a més de 1.400 quilòmetres de distància a través de les zones de l'antena de la ràdio. Entrevista que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
8: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
8: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
8: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
8: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de... febrer-març ja es va anunciar públicament a l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
8: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs, la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
8: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
8: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
8: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
8: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
8: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
8: Home, jo penso que molt. Que bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
8: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
8: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
8: Està,
1: no?,
8: més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
8: Sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
8: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: d'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
8: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
8: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
8: Sí.
1: A més d'un segle.
8: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
8: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
8: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
8: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
8: sí,
1: no?
8: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
8: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
8: quan
1: i
8: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
8: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
8: mesos no gaires. Però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
8: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara a continuació, en el Via Directa, l'espai de sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de la Jove en Sèrie.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altes temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèrie.

0: fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
1: Cállame la puta boca.
0: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
2: Por tu puta culpa.
3: ¿Qué es lo que le haces a tu mejor amigo?
0: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
4: No sé si lo he visto.
5: No, no, en absoluto.
4: ¿Y interés, pero ahora?
6: Normal.
4: Es que yo no creo que es que... Sé. Mira que parlin de natació está molt bé, però...
6: Sí, és com una acadèmia, no?
4: Bueno, sí, acadèmia, sí, com,
6: sí, com un car de Sant Cugat.
4: Això, exacte.
6: Perquè
4: sí.
6: Ens entenguem.
4: Sí, sí, sí, sí, és això.
6: És demà... el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
5: Home, clar.
4: Sí,
6: clar,
4: clar.
6: Galle,
4: de fet, sí,
6: de
4: se la va
6: potes.
4: Criticar moltíssim.
6: Ah, sí?
4: Sí, sí, perquè, bueno... Per,
5: perquè es va posar massada?
4: Sí.
6: Sí, sí. Ah, per, no sabia que s'havia criticat per això, però... Sí. Sí,
5: la gent,
6: ja és una noia que,
4: que feia esport.
6: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
4: Uns braços,
6: sí,
4: nen.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però és que...
4: És que és el que hi ha.
6: Claro.
4: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, claro. I donar la talla, havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna
5: cosa. Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
4: Sí,
5: en aquest
4: sí,
5: sentit.
4: Sí,
5: I és veritat
4: sí,
5: que els nedadors professionals estan tots...
6: La Judit i la ciència.
4: Sí, ah, bueno, sí, sí. Clar.
6: Perquè és evident que mous tots els músculs.
4: Tots els músculs.
6: És l'únic esport on mous tots els
4: músculs. Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
5: Oh, però això tot l'esport, no?
4: No, dins de l'aigua.
5: Dins de l'aigua, perquè va bé?
4: Per la, o sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites
5: bé.
4: Més oxigen al cervell, per tant...
6: També treballa el múscul cervell.
4: Sí.
5: Molt bé, molt bé, molt
4: I
5: bé.
4: Això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
5: Pues, sí. Fem natació, és un consell de la Judit Castellà.
4: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega?
6: És, que és veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
4: Per què?
6: A nivell espai...
4: Buah.
6: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
4: sí,
6: vaig
4: sí,
6: bueno,
4: sí.
6: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta sí. Fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
5: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
6: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8 n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal, hi ha cursos
5: sí.
6: Perfecte, te'n queden 5
4: sí.
6: No, només que hi hagi 10 persones
5: ja se te dificulta una mica el trajecte.
6: No sé què opina la Judit, perquè però a mi ja quan s'havia de compartir el carril com que l'espai és petit
4: sí.
6: És a dir, si hi ha 8 carrils però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixessa de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir, l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, sí, l'estic molestant, sí, i llavors sí. No estàs
4: clar,
6: per aquestes coses.
4: A més, quan te toquen coses.
5: Padrins... Ui...
6: Jo no volia ser tan explícit, però,
4: bueno,
6: però pot passar al contrari.
4: Jo faig competicions bueno, secretes amb ells i no ho saben, eh?
6: Bueno, clar, està bé, està bé. Has de muntar aquest joc. Però és, però
4: i llavors els guanyo, eh?
6: Però és veritat molt que bé, passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més. Aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
5: Sí, la Judit sí, diria, sí. No vull perdre.
6: I llavors...
4: Sí, sí, literal.
6: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
5: Jo vaig fer molta natació de petit. No m'agrada res més.
6: Però se'm va explotar com a potència l'estrella i aquí és el que passa.
4: I m'ha acabat fent periodisme, nen.
6: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nen ho fa bé a la seva edat...
4: Deixeu-lo estar.
6: No el pugeu a més grans.
5: No.
6: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
4: Sí, sí. Ah, i a vegades
5: surt
4: bé com la Emma Carrasco.
6: Sí, està bé, però tranquils.
4: Un de cada 100.
6: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
4: Però va ser pura casualitat.
6: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
5: Vols dir que el clor de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
6: No, entenc que si el metge a meus pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que el anirà bé, doncs va ser una recepta mèdica. No
4: contradiré. No era per matar-te.
6: Ara no tinc arma, per tant entenc que va...
5: Ojo, mira!
6: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
4: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica,
5: bueno.
4: Si pensem en piscines, aquí a Piscina Barra Mar, és H2O. El que farem és... no tenim... O sigui, el trailer no, perquè és la cançoneta. He escollit millors moments, d'acord?
5: ¿Vale?
4: No recordo quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments que estaven sonant?
1: No, en concret no, no els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Sí, però anda que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirens...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una
2: Cervera passava això. Al port de Cervera. Jugàvem al port de Cervera i jugàvem això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que
0: sí,
1: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí. Jo allà ja no m'agradava tant.
1: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Jo també.
1: Han tornat a trescada, eh?
2: Ah, sí, molt bé.
0: Molt bé.
2: Aquestes eren les meves tres
1: de
2: l'entreteniment audiovisual.
0: Era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agradava.
2: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt, molt, molt.
1: Els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien al cap
2: de setmana. Setmana. També, això, no?
1: Cap de setmana i estiu crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Pot ser encara la fan,
0: veure,
1: eh?
0: Sí.
1: Si t'hi poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. En aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques que són sirenes a l'aigua després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena... desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, ja es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir. Mm. Però a cada capítol hi havia una que li passava alguna cosa i sempre acabava desmadrant-se amb alguna cosa. Vale?
2: Molt bé.
1: No s'hi podien ni mullar, eh? Jo això m'hi generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, jo la meva mentalitat d'aquell
1: moment...
0: Clar,
1: perquè
2: aquestes noies,
1: els que si tocava una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantente tu de peu amb la cola aquella que tenia.
2: Amb una banyera t'estires.
0: Amb una banyera... De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i elles no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera, i de cop i volta li apareix la cua. I que li surt de la banyera. Sí, sí.
2: El problema són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però, has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li faci patir.
2: Home, sí, quan és humana sí, aquells peus no et deixen mai, si no.
0: També és
2: veritat. No era fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no hi havia intel·ligència artificial.
1: I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Crear, sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, sí, a més totes les tomes sota l'aigua n'eren, vull dir, allò era...
2: Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
2: fan maratons,
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí.
2: Sí, a nivell pel·lis així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana,
0: després pot ser ja...
1: Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament, i era una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de la Ràdio, informo que a la Marató de Nova York, del 2025... Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
0: Molt
2: la
0: bé.
2: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El reto del summer.
3: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno. ¡Avanzo! Pasa. Que te expulsen de dos, requiere talento.
4: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
5: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
6: ¿Te gusta surfear?
7: Uh-uh.
6: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
8: Día 2 de los cuartos de final masculinos, pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
9: Se trata de mi futuro.
10: Así se hace, chaval.
11: Lo tratas todo como una transacción.
12: Acabarán dándote mal, en cambio.
13: Pop y Teta Nui ha vuelto a por más.
14: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
2: No,
0: a mi no em soni
2: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
2: Sí, surf.
0: Sí,
2: surf i cangurs.
0: Sí.
1: I gent molt rosa.
0: Sí.
1: Molt rosa, rinxolada, forts, guapos, atractius.
0: Sí, ràbia.
1: Sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No ho sé.
1: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
0: Jo és que el veterinari era el de TV3.
1: Era un programa de veterinaris...
2: Ah.
1: Típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
2: Molt,
0: molt bé.
1: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
2: Enhorabona.
0: Sí, sí.
2: Esperem que hagués salvat moltes vides.
1: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
2: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
1: Bueno, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
1: Sí. No, sí, ni el nom...
2: Sí,
1: ni
2: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
1: Ah, sí?
2: Sí. Crec que sí.
1: Vale.
0: A veure, fa
2: perquè no la pot
1: mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
2: Sí que sou...
1: A Fox.
2: Jo crec que sí que l'ha vist ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser, pot ser.
2: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: Veure,
1: i tant.
2: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mals actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
0: No, no, a mi no em sona.
1: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
2: Molt bé.
1: Veus?
2: HBO Max,
1: la
2: poden mirar.
1: Molt bé. Quatre temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
2: Ah, era adolescentoide, però no d'adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto.
0: Vale.
2: I si ho és, tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
15: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
16: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
17: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
18: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
19: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
20: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
21: De un plumazo te has cargado todo.
20: Pero... hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
22: ¿Qué es esa novedad?
23: Parece ser que han encontrado a un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
2: Per què has posat aquesta?
0: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines. Retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
1: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
1: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom... pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Per això es diu Todos mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, pues podria ser aquest. Ah, pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto, es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Marina Alterio, com es diu? L'Ernesto Alterio.
0: Ni Flowers.
1: Hi ha molta gent, jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
0: Vull dir, no, si té dos temporades.
1: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'hi dic, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón i va coincidir que justament estaven estrenant la segona i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me va entretindre, sense més.
0: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar. Però
1: sí, el vaixell.
0: Tenia aigua,
1: sí.
0: Per tant, la
2: va molt bé, serveix.
0: Sí.
3: Què és el mar si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé,
1: i d'aigua salada en comptes del cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: doncs ja ni ho dic,
0: això. Sí, hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor,
0: sí.
3: Molt més sana. Sí. Molt més sana, sí, sí.
1: És més sana, això?
3: I menys contaminant.
0: Sí, perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
1: A Mollerussa ja ho sabeu, eh? No ho direm ara a l'antena, però ja ho sabeu.
0: No ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendre. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que es la miri allí i ja està. Dit això, 19 episodis només, eh?
0: Només?
3: Però és que mai van donar tant de sí 19 episodis, eh?
1: Bueno, vull... Pepi Calzas Largas?
4: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis.
3: Mira, és que
1: he llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès, perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
5: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
6: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
5: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
7: ¿Cocinar cristales de onfeta?
5: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
8: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
5: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
7: ¡Vamos!
5: ¡Sí! Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí. Està bé.
1: Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
1: Entenc que no va poder ser acabar, eh?
3: No, va, però, jo també, perquè més és una...
0: Potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: és
1: jo...
3: És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és, concretament... l'últim episodi de la tercera temporada, que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
9: Un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
10: Sí quiero.
9: Ahora tengo mucho más.
11: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
12: Mejor os enseño vuestra habitación.
13: Muy bonita, muy... florida.
11: Sí. Bueno, y los cabeceros... divinos.
10: ¿Y bueno, qué os han parecido vuestras hermanas?
12: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
13: ¿Y ellos? ¿Qué os parece? Uy, muy bien, más majos son.
11: Y aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta Diego confessa a Santiago i a Fidi que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: En serio?
3: És que estic mirant Lo Serrano.
0: Ara!
3: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
3: Home,
0: que quasi
3: tampoc, no és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, però jo no ho sabia.
3: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius, en fi. Sí, l'estic mirant, i ara us explicaré una història, long story short, ¿vale?
0: Okay. És
3: dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿Vale? Fins i tot estic subscrit al seu Patreon i miren un capítol de Lo Serrano cada día y un capítulo de Los Hombres de Paco cada dos días. I ara m'hi estic mirant Los Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
3: està bé,
0: bé,
3: eh? O sigui, no m'hi... No, no, era perquè tinc recent.
0: Això de mirar el compartit, què tal?
3: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allí amb ells al xat... Bueno, està entretingut, està entretingut. També.
1: Déu-n'hi-do.
3: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia, que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ah.
3: La tele lineal, vull dir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, molt bé.
3: O sigui, t'ha encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
3: Sí, sí, doncs pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi ha qui viu amb ells. I la saga Torrente,
1: ells,
3: eh? I la saga Torrente, és que clar, tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, a menys.
3: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
3: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
2: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
4: De aquí saldrán los líderes del mañana.
14: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
15: Paraíso, chaval.
16: Hola, me llamo Samuel.
17: ¿Qué ha dicho el camarero?
18: Míralo, si parece un ministro.
19: Hermanito.
20: Mira bien en Fijolandia, ¿no?
19: Sí.
20: Y ahora me enteré yo que me lío a tortar con quien haga falta.
21: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
22: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, es la protagonista, básicamente, del asesinato.
3: Sí.
1: Sí.
0: No sé si después torne a aparecer
1: sí.
0: Los otros.
1: Sí, hay un asesinato que pase al costado de una piscina, también.
0: Ah, vale, es que yo només voy a mirar la primera sí. temporada.
3: També t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré.
0: Que
3: alguien tiene que... No, que todos mienten, ¿eh? Perquè... Jo crec que això va més enllà, o sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
3: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu que té unes cases de l'hòstia sí, entre les quals tenen una piscina.
1: Correcte.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, anava per aquí. No? Vale. Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però...
1: I aquesta gent l'estiu se'l passa a la piscina de casa.
3: Ah. Home,
0: clar, per això,
3: com ha de ser?
0: Després no tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
1: O a la segona residència, la qual... També probablement tingui piscina.
0: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
1: Perquè està a la platja i doncs, ja presta més.
0: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas.
1: Molt bé.
0: I la Riera, que és... al moment... No, què?
1: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto 3 abans d'acabar.
0: Vinga, pues...
1: Mira, no, no, la Riera, què digues?
0: No, que és al moment de la piscina és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
1: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Los Soprano, perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
3: Els aneguets i tot allò.
1: Els ànecs, tal, crec que podria incloure aquí... I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina és espectadora de coses que passen.
0: A tu, Ivan, se te'n acudeix alguna altra?
3: Pues ara mateix no.
1: Pues jo tinc una tercera. A la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina,
0: Vale.
1: I també passen coses.
0: Ah, bueno, la de...
3: Home, Eufòria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos mienten. Vull dir, ja tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
0: A bordo.
1: I la Isla de las Tentaciones.
0: Home,
1: la piscina també, a la sèrie La Isla de las Tentaciones. A la piscina també acostumen a passar moltes coses.
3: Sí, després t'hi fiques allí i sempre queden enganxades coses, eh?
0: Sí, no els hi banyeu. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Fins aquí l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jessica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, vale? El primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? Per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és el més, diguem, l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem pues, tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte,
1: no?
3: Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar a un, bueno, al metge, al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, s'hauria pues, de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Cafè, pasta de dents, herbes... pots trobar de tot, que fica la gent perquè...
2: Llegiu.
3: No? Llegiu, coses que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient a les consultes, no?
3: Sí, sí.
1: Quan es té una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els hi provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta també, no?
2: Una e-consulta també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura. ¿Vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues, depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar. Sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnat no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus. Vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feia referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
3: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma. Avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual cosa és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no? i potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
3: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual, una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
3: Clar. I sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
3: Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
1: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
3: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar, grans articulacions si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
3: sí,
1: en aquesta època.
3: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sí, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
3: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
3: Aquí la... la
1: ja no parlarem per què piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
3: Bueno,
1: o teniu teories?
3: Jo no tinc teories, d'això.
2: No, sembla que això és més mite, també, que...
3: Jo, la gent m'ho pregunta, perquè a la meva dona no li piquen i a mi sí el mosquit, doncs no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada, un cop
3: sí,
1: ens piquen,
3: en què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
3: Vale? Exacte.
1: Comencem primer la prevenció, després...
3: Pues la prevenció és repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també com menys hi hagi menys els picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
3: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred, vale? Posar fred durant una estona, no directe, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
3: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
3: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred,
3: que el fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
3: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè... han de consultar, ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica, és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa, i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: Doncs també hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
3: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
3: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies,
1: Jordi.
3: Forma
1: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu a tots.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major, que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic. Fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear La Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves. En el marc de les activitats de l'orgull LGTBIQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
4: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, no sé, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en d'altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
4: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digués no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
4: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
4: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir. En Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
5: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també Facebook. I més informació també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: És dilluns, en dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'InfoSap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.

0: per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
0: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agrair molt la feina també dels ajuntaments, que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des de l'ARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, doncs, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
0: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara s'ha doncs, de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
2: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs va, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques

0: de Seguretat Pública. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que, fruit de les diferents actuacions, donen resultat: arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura, sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció, i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
3: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs que a través de la videoprotecció doncs facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial. I nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també, doncs per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
5: Una bona notícia: en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho, y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
5: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
6: Un pla que mirant cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans també ha analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
6: I ens hem posat davant el mirall amb honestitat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació del mecanisme de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació en perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
6: Em permeto destacar algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
6: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
6: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
5: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu de la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més notícies sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: És dilluns, en dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta de serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'InfoSap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca, i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
5: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
0: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
5: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
0: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
5: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
6: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs va, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
0: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
5: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial. I nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i l'utilització de les càmeres de videovigilància.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
7: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
7: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
8: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
8: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnosi, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació del mecanisme de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
8: Em permeto destacar, Arnau, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, amb el en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure en la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
8: Bé, al final, totes les mesures que les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
8: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
7: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarcanight, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarcafest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més notícies sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Tertúlia Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 27 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui parlarem de la visita de la consellera d'Interior, Núria Parlon, el passat dissabte a Sant Andreu de la Barca. Núria Parlon va posar en valor la coordinació que va evitar els mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. També la consellera d'Interior va destacar la seva visita a Sant Andreu de la Barca, la reducció de la delinqüència a la ciutat i va posar en valor el sistema de videoprotecció. Avui, en aquest Via Directa, també parlarem d'altres informacions d'àmbit local. Escoltarem les paraules dels diferents portaveus dels grups polítics municipals. Després del seu pas per l'espai de portaveus, avui els portaveus explicaran què és el millor i el pitjor de fer política local. També ens farem ressò de que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el seu primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir les igualtats d'oportunitats. De fet, es presentarà aquest mateix dijous en el ple municipal. I avui també parlarem d'un fet curiós. El passat dissabte, l'emissora RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu, les zones de Ràdio Sant Andreu, fins a Àustria i a Finlàndia. De fet, el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, va poder parlar de Ràdio Sant Andreu i d'aquest fenomen, una entrevista que, per cert, escoltarem avui íntegra a través de Ràdio Sant Andreu. I també, doncs, avui tindrem l'espai de l'Això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions d'àmbit local.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
3: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
3: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones...

0: de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
3: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
3: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
4: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.

0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
1: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnosi, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
1: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
1: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
1: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també l'ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
2: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Presentació del pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
4: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure, fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
5: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regió de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
0: Juan Pablo Beas,
5: porta... I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
0: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
6: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
0: Perquè si li pregunto el que menys...
6: ¿Cómo
0: sobre que? La política municipal, li he preguntat què és el que més li agrada i el que menys.
6: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se dice la opinión ciudadana, ¿no? Pregúntese al pueblo si queremos aumentar el ratio policial y eso va a llevar un coste. Pregúntese, ¿qué pasa? ¿Que sale que sí? ¿Asumimos un coste? ¿O rebajamos de aquí y lo subimos de aquí? Pero no, legalmente no se puede. Legalmente estamos maniatados. Entonces eso es lo que menos me gusta.
0: Per la seva banda, Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, defensa el municipalisme i reclama una política centrada exclusivament en la ciutat.
7: De lo que menos me agrada, yo creo que es el que se tergiverse lo que quiere ser municipalismo. O sea, mezclar cosas de política global, mezclar cosas de política nacional no tiene sentido. Tienes que ver por tu municipio. Eso se demuestra día a día con alcaldes que son municipalistas, que quieren lo mejor para su municipio, y esto es lo más importante. Cuando ya hay interés de por medio, cuando ya tergiversas, pues ya cambia la cosa. Y me agrada todo, de resto todo lo que tú puedes hacer. Es como que eres la casa del pueblo, el ayuntamiento. Es que es muy fuerte esa frase. El ayuntamiento tiene que hacer que el ciudadano también diga, tengo una casa, la mía y la del ayuntamiento.
0: Per Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, destaca la proximitat amb els veïns i lamenta la poca capacitat d'influència de l'oposició.
8: Para mí, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, es el poder recoger del tú a tú, ¿no? De lo que te vienen a explicar, de lo que te quieren decir, de escuchar su problemática, de saber si realmente podemos echar una mano, de trasladarlo en la medida de lo posible a lo que es el ayuntamiento, a que se le dé salida a ese problema. yo recuerdo pues la plaza grande del Palau pues tenían ese inconveniente con que no podían entrar los vehículos de bomberos a la plaza, y bueno, pues conseguimos que entrasen porque se adecuase el acceso. Eso para nosotros, o sea, conseguir algo que realmente ayude, pues ya te compensa todas las horas que hayas podido trabajar o todas aquellas cosas que no has podido conseguir, pero que haya algo que sí y que haya un colectivo que se beneficie de eso, ¿no? Entonces, para nosotros, la política municipal, lo bueno que tiene es que estás trabajando para tus vecinos, con tus vecinos, y eso es... no sé, es recompensa, emocionalmente recompensa.
0: I el que menys? O hi ha alguna cosa que menys? Que li agradi menys de la política municipal?
8: Bueno, a ver, lo que menos me gusta son las discusiones que solemos tener en los plenos, que aunque parezca que no me gustan, porque a nadie le gusta discutirse, y porque conlleva un desgaste. Un pleno lo hacemos tan largo, peleamos tanto, pero yo creo que es consecuencia de que como no podemos llegar a ningún sitio como oposición porque no nos dejan avanzar, entonces, y como hay tan pocos partidos en la oposición que levanten la voz, porque realmente en la oposición solo está el PSC y nosotros el PP, que confrontamos, aportamos, comentamos todas las acciones de gobierno, pues yo creo que ese es el lo que menos me gusta, pero no porque no sea combativa, que sí, sino porque al final el resultado es el mismo. Es decir, nosotros tenemos, bueno, el PSC aún, pero nosotros tenemos muy poca fuerza, somos un regidor, y con la fuerza de un regidor queremos conseguir muchas cosas, y por lo tanto necesitamos ser un número mayor de regidores, por lo menos para que se nos tome algo más en serio en lo que es el consistorio, porque claro, ahí dirán, oye, pues para una que es... hace mucho ruido, pero es solo una, entonces...
0: Finalment, Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, reivindica la proximitat amb la ciutadania com l'essència de la política municipal.
2: El tú a tú. Me gusta mucho la relación con las personas, por eso estoy siempre en el Casal. Me encanta estar en el Casal. En el Casal hay, pues eso, tenemos un número brutal de personas mayores y de familias, porque no solo somos las personas mayores, sino que esto es, ¿no? Y después toda la relación con las familias en general. Me gusta mucho el tú a tú, me gusta la regiduría de barrio, ¿no? Cuando estamos en el terreno, cuando hablas con la gente, cuando recoges todas las propuestas. La gente tiene muchas ganas de participar en... yo le digo en la política, hay gente que piensa que eso no es la política, de participar en la ciudad, de mejorar la ciudad. La gente tiene muchas propuestas, y lo que más me gusta de todo es eso, es escuchar a la gente, es ver qué propuestas tiene, es ver cómo conseguimos hacerlas realidad, ¿no? Y cómo hacemos una ciudad pues donde todas esas propuestas también estén, porque la gente tiene muchísimas buenas ideas y sabe además lo que necesita la ciudad, porque pues vive ahí. Y entonces pues es tiene la experiencia de lo que es cada día, ¿no? Pues correr, ir de un punto a otro de la ciudad donde no haya sombra y donde vas con el carrito de bebé y se te pone morena la niña.
0: Les respostes dels portaveus evidencien que més enllà de les diferències ideològiques hi ha un punt de coincidència. La política municipal és l'administració més propera a la ciutadania i la que permet un contacte directe amb les necessitats reals dels veïns. La possibilitat de transformar el dia a dia de la ciutat és el principal incentiu per la majoria dels representants polítics, mentre que la confrontació, les limitacions d'acció municipal i les dificultats per arribar a acords apareixen com els principals inconvenients d'una activitat que, en definitiva, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de Sant Andreu de la Barca i dels seus habitants. Les respostes han estat recollides a l'espai Portaveus del mes de juliol de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara us volem parlar de Ràdio Sant Andreu i també de RAC1. De fet, el passat dissabte, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. El programa del Via Lliure, Marnau Manyé, va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. A continuació, reproduïm l'entrevista que es va realitzar el passat dissabte en el programa del Via Lliure de RAC1, on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Manyé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que a veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar,
4: ha passat en els dos
5: MP3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, fas una hora de música,
5: sí, sí,
4: i no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas, les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu, les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la
4: sí,
5: persona que estava sí, sí, sí, en antena sí, a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deia Sal sí, Infosap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes
4: sí, sí, sí,
5: a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca?
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les zones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura, sí, es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però, per tant, és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa, en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, mm-hmm, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim, mm-hmm, per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar,
6: i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies,
4: sí,
5: el cas de
4: sí,
5: Finlàndia,
4: sí,
5: que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, o que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços, que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria, puntualment...
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer
3: i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
3: Aquesta seria la bàsica. S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això, juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
3: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
3: La seu allà.
7: Està bé.
3: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
3: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
3: Et quedes amb la tercera,
7: eh? Potent, sí.
3: Et compromets,
7: és agressiva, però...
3: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Mai tant.
3: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
3: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista íntegra que va sonar el passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1 amb Arnau Mañé, que es va fer ressò del fenomen que va portar que Ràdio Sant Andreu arribés les ones fins a Àustria i també fins a Finlàndia, i explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar Ràdio Sant Andreu a més de 1.400 quilòmetres de distància a través de les zones de l'antena de la ràdio. Entrevista que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
8: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
8: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
8: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
8: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
8: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
8: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
8: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
8: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demaneu gent jove, no?
8: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
8: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
8: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
8: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
8: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
8: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
8: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, La primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? D'aquesta entitat.
8: Moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
8: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
8: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
8: Sí.
1: Més d'un segle.
8: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
8: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
8: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
8: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
8: sí,
1: no?
8: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
8: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
8: quan
1: i
8: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
8: Va.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
8: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i sobretot felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olberg, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta doncs saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
8: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara a continuació, en el Via Directa, l'espai de sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de la jove en sèrie.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí,
1: ojo!
0: O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut un paper destacat.
2: Vale.
0: És possible que me n'hagi deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments, moments
0: sí,
2: amb la piscina.
0: I algunes sèries que només són moments.
2: Vale, vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
4: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
5: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
4: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
6: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
7: Por tu puta culpa.
4: ¿Esto es lo que le haces a tu mejor amiga?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si lo he visto.
1: No, no, en absoluto.
0: ¿Y interés, pero ahora?
2: Normal.
0: Es que yo creo que no es que... Sé. Mira que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
2: com un car de Sant Cugat.
0: Això, exacte.
2: Perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, sí, sí, sí, és això.
2: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
1: Home, clar.
0: Sí,
2: clar. Galle,
0: de fet, sí,
2: de
0: se la va criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, bueno...
1: Perquè es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criat per això, però... Sí, ja és una noia que
0: feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però és que...
0: És que, és que lo que hay.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, claro. I donar la talla, havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna cosa.
1: Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
0: Sí,
1: en aquest
0: sí.
1: Sentit. I és veritat que les nedades professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí. Clar.
2: Perquè és evident que mous sí. Tots els músculs.
0: Tots. Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
1: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
1: Dins de l'aigua, per què va bé?
0: O sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites més oxigen al cervell, per tant...
2: També treballa el múscul cervell.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: I això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
1: Pues, sí. Fem natació, és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega, aneu allà.
2: És veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah.
2: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
0: sí,
2: vaig
0: sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta sí. Fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
1: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
1: Correcte, sí.
2: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: No, només que hi hagi 10 persones, ja
1: se te dificulta una mica el carril.
2: No sé què opina la Judit, perquè, però a mi ja quan s'havia de...

0: inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més, aquell dia havia de fer un altre... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
1: Sí, la Judit diria, sí. No vull perdre.
0: I llavors...
2: Sí, sí, literal.
0: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
1: Jo vaig fer molta natació de petit. No m'agrada res més.
0: Però se'm va explotar com a potència l'estrella i aquí és el que passa.
2: I m'ha acabat fent periodisme, nen.
0: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nano fa bé a la seva edat...
2: Deixa-lo estar.
0: No el pugeu a més grans.
1: No.
0: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
2: Sí, sí. Ah, i a vegades
1: purament autobiogràfica,
2: surt bé, com la Imma Carrasco.
0: Sí, està bé, però tranquils.
2: Un de cada 100.
0: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
2: Però va ser pura casualitat.
0: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
1: Vols dir que el color de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
0: No, entenc que si el metge amb uns parells hi va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que anirà bé, doncs va ser una recepta mèdica. No,
2: no, no era per matar-te.
0: Ara no tinc arma, per tant entenc que va...
1: Ojo, mira!
0: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
2: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno. Si pensem en piscines, aquí a Piscina Barra Mar, és H2O. El que farem és... no tenim, o sigui, el trailer no, perquè és la cançoneta. He escollit millors moments, ¿vale?
0: Veure,
2: no recordo quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: O sigui, sí.
0: Els fragments que estaven sonant?
1: No, en concret no,
0: el
1: no els
0: detectava. El primer de tot és quan el... No recordo com es diu, el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Sí, però anda que no vam jugar... O sigui, ara es critica molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirens...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una sèrie
2: passada, això. Al port de Cervera ho feia. Jugava al port de Cervera i jugava amb això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que
0: sí,
1: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però llavors, dolenta.
0: Sí. Jo allà ja no m'agradava tant.
1: No, no dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Oh, bo, jo també.
1: Han tornat a trescat, eh?
2: Ah, sí, molt bé.
0: Molt bé.
2: Jo, aquestes eren les meves tres
1: jo aquestes també les mirava
2: de l'entreteniment audiovisual
0: molt era molt bona sèrie, però H2O H2O era molt, molt a mi m'agradava.
2: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt, sí.
1: Els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien el
2: cap de setmana.
0: Cap de setmana,
2: això, no?
1: Cap de setmana i estiu crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser no. Encara la fan,
0: veure,
1: eh?
0: Si
1: poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. Bueno, en aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques, que són sirenes, a l'aigua, després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena... desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna

0: plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir. Mm. Però a cada capítol hi havia una que li passava alguna cosa i sempre acabava desmadrant-se amb alguna cosa. Vale.
1: Molt bé. No s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno. Jo la meva mentalitat d'aquell
1: moment...
0: Perquè
1: aquestes noies, les que si tocaven una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantente tu de peu amb la cola aquella que tenia.
2: Amb una banyera t'estires.
0: Amb una banyera... De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i ells no ho saben... de la Chloe, que està banyant-se a la banyera i de cop i volta li apareix la cua. I vaya. Que li surt de la banyera. Sí, sí.
2: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus, perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtica.
2: Home, si quan és humana, sí. Aquells peus no netegen mai, si no.
0: També és veritat.
2: No, no era fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no
1: sí.
0: Hi havia intel·ligència artificial.
1: I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, sí, a més totes les tomes sota l'aigua nedant, vull dir, allò era...
2: Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
1: Pues,
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo tampoc me sonaria gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
2: fan maratons, no?
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí,
2: a nivell pel·lis i així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que passa que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després pot ser ja...
0: Fama, eh?
1: Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament.
0: Però
1: hi ha una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de la Ràdio, informo que a la Marató de Nova York del 2025... Claire Hall va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
0: Molt
2: la
0: bé.
2: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El Reto del Summer.
3: Que t'expulsen de un col·legio privado de élite, bueno.
4: ¡Avanzo!
3: Passa. Que t'expulsen de dos requiere talento.
5: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
6: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
7: ¿Te gusta surfear?
8: Uh-uh.
7: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
9: Día 2 de los cuartos de final masculinos, pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
10: Se trata de mi futuro.
11: Así se hace, chaval.
12: Lo tratas todo como una transacción.
13: Acabarán dándote mal el cambio.
14: Poppy Tetanui ha vuelto a formarse.
15: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
2: No,
0: no em soni
2: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
2: Sí, surf.
0: Sí,
2: surf i cangurs.
0: Sí.
1: I gent ja, molt rossa.
0: Sí.
2: Molt rossa, rinxolada, sí. Forts, guapos, atractius.
0: Sí, ràbia.
1: Sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No sé.
1: Bueno, era divertidíssim. Jo m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
0: Jo és que el veterinari era el de TV3.
1: Era un programa de veterinaris...
2: Ah.
1: Típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
0: Molt bé.
1: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
2: Enhorabona.
0: Sí.
2: Esperem que hagués salvat moltes vides.
1: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
2: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, tampoc.
1: Bueno, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
1: Sí. No sigui ni el nom...
2: Sí,
1: ni...
2: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
1: Ah, sí?
2: Sí. Crec que sí.
1: Mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
2: Sí que sou...
1: A Fox.
2: Jo crec que sí que l'ha vist, ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser.
2: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
1: I tant. Canta.
2: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mal... No té mal els actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
0: No, a mi no em sona.
1: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
2: Molt bé.
1: Veus?
2: HBO Max, la poden mirar.
1: Molt bé. Quatre temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
2: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir... Devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto, per així dir-ho. I si ho és, tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
4: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
8: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
10: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
16: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
17: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
18: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
10: De un plumazo te has cargado todo.
18: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
10: Que se mueva.
19: Parece ser que han encontrado a un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
2: Per què has posat aquesta?
0: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
1: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
1: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom... pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Això es diu Todos mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, podria ser aquest altre. Està bastant divertida, és una mena de Cluedo. I a sobre pues, tenim diverses subtrames, molts actors, Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto es diu, ara no me'n recordo, sí. El germà de la Malena Alterio, com es diu, l'Ernesto Alterio, hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
0: Vull dir, té dos temporades.
1: Sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'he dit, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón i va coincidir que justament estaven estrenant la segona i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me va entretindre, sense més.
0: No, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: en aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar.
1: Sí, el vaixell.
0: Tenia
1: no?
0: aigua,
1: sí.
0: Per tant,
2: la vam molt bé, provar. Serveix.
0: Sí,
3: què és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte.
1: Molt bé. I d'aigua salada en comptes bueno, del cloro.
3: Com ara cada cop són més salades...
0: Sí,
3: a Mollerussa
0: hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor. Sí? Molt més sana. Sí. Molt més sana, sí.
1: És més sana, això?
3: I menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecte. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
0: És més
1: Mollerussa, ja ho sabeu, eh? No ho direm ara de tela. Però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendre. Diguis.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé, si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que és la miri allí i ja està. Dit això... 19 episodis només, eh?
0: Només.
1: Però és que avui...
3: Mai van donar tant de sí 19 episodis, eh?
1: Bueno, avui... Pepi Calzas Largas...
2: Sí.
1: Va tenir... No va arribar tampoc a 20 episodis.
3: Mira, és
1: que clar. He llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què? Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
4: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
5: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
4: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
6: ¿Cocinar cristales de onfeta?
4: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
7: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
4: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
6: ¡Vamos! ¡Sí!
4: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí, està
1: sí.
3: Bé.
1: Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
0: Però
1: entenc que no la poguessis acabar, eh?
3: No, no. Jo també, perquè més és una...
0: Potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: és
1: jo...
3: És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és, concretament... L'últim episodi de la tercera temporada, que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
8: Un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
9: Sí, quiero.
8: Ahora
9: sí,
8: tengo quiero. Mucho más.
10: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
9: Mejor os enseño vuestra habitación.
11: Muy bonita, muy... Florida.
10: Sí. Bueno, ¿y los cabeceros?
11: Sí.
10: Divinos.
9: Sí, ¿pero qué os han parecido vuestras hermanas?
12: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
11: ¿Y ellos? ¿Qué os parecen? Muy bien, más majos son.
10: Que aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fiti que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: En serio?
3: És que estic mirant Lo Serrano.
0: Ara!
3: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
3: Home,
0: que quasi
3: tampoc,
0: el perro.
3: No és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, però jo no ho sabia.
3: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius... en fi. Sí, l'estic mirant, i ara us explicaré una història, long story short, ¿vale?
0: Okay. És
3: dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿Vale? Fins i tot estic subscrit al seu Patreon i miren un capítol de Lo Serrano cada día y un capítulo de Los Hombres de Paco cada dos días. I ara m'hi estic mirant-lo serrant-ho amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
3: està bé,
0: bé
3: eh? O sigui,
0: de...
3: no m'hi... No, no, era perquè tinc
0: recent. Això
3: tinc
0: de mirar el compartit, què tal?
3: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, està entretingut, està entretingut. També.
1: Déu-n'hi-do.
3: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia, que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ah.
3: La tele lineal, vull dir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, molt bé.
3: O sigui, t'ha encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
3: Sí, sí, doncs pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi quien viva amb ells. I la saga Torrente,
1: ells,
3: I la saga Torrente, és que
0: me
3: clar, tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
3: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
3: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
5: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
13: De aquí saldrán los líderes del mañana.
14: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
15: Paraíso, chaval.
16: Hola, me llamo Samuel.
17: ¿Qué ha dicho el camarero?
18: Míralo, si parece un ministro.
19: Hermanito.
20: Mira bien en Pijolandia, ¿no?
19: Sí,
20: que no me enteré yo que me lío total con quien haga falta.
21: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
22: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, es la protagonista básicamente del asesinato.
3: Sí.
1: Sí.
0: No, no sé si després torni a aparèixer.
1: Sí, hi ha un assenat que passa al costat d'una piscina, també.
0: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
3: També t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré, que alguien tiene que... No, que todos mienten, perquè jo crec que això va més enllà, o sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
3: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu que té unes cases de l'hòstia entre les quals tenen una piscina.
1: Correcte.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, anava per aquí, no? Vale. Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però...
1: I aquesta gent l'estiu us el passa a la piscina de casa.
3: Ah, home,
0: clar, però això,
3: com ha de ser?
0: No tenen piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
1: O a la segona residència, la qual també probablement tingui piscina.
0: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
1: Perquè està a la platja i doncs, ja presta més.
0: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas, i la Riera, que és el moment... No, què?
1: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto tres abans d'acabar.
0: Vinga, pues...
1: Mira, que... no, la Riera, què digues?
0: No, que és el moment de la piscina, és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
1: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Lo Soprano... Perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
3: Els aneguets i tot allò.
1: Els ànecs, tal, crec que podrien incloure aquí. I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina... és espectadora de coses que passen.
0: A tu, Ivan, se te n'acudeix alguna altra?
3: Pues ara mateix no.
1: Pues jo tinc una tercera. a la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina,
0: Vale.
1: I també passen coses.
0: Ah, bueno, la de...
3: Home, Eufòria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos Mienten. Vull dir, ja tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
0: A Bordo.
1: I la Isla de las Tentaciones.
0: Home,
1: la piscina també, a la sèrie La Isla de las Tentaciones. La piscina, a la piscina també acostumen a passar moltes coses.
3: Sí, després t'hi fiques allí i se te queden enganxades coses, eh?
0: Sí, no us hi banyeu. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jèssica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. Eh? L'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, vale? El primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem pues tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap, es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu, no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí, després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net. I moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Cafè, pasta de dents, herbes... Pots trobar de tot, que fica la gent perquè...
2: Lleixiu,
3: coses que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient en les consultes, no?
3: Sí, sí.
1: Una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els hi provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta també, no?
2: Una e-consulta també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues, depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar, sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnat no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindríem que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir, pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feies referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
3: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma, avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten, t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no?, i potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
3: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual, una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
3: Ja. I sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
3: Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si ara necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
1: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
3: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat. Aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
3: sí,
1: en aquesta època.
3: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sí, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
3: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
3: Aquí la... la...
1: Ja no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
3: Bueno,
1: o teniu teories.
3: Jo no tinc teories d'això.
2: No, sembla que
3: jo...
2: això és més mite, també. Que...
3: jo, la gent m'ho pregunta perquè a la meva dona no li pica ni a mi sí el mosquit. Pues no, no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, no, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada, un cop
3: sí,
1: ens piquen.
3: En què hem de fer? Hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
3: Vale? Exacte.
1: Comencem primer la prevenció i després...
3: Pues la prevenció és si pues, repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també quan menys hi hagi menys ens picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
3: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred. Vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
3: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
3: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred,
3: el fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
3: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè... o sigui, han de consultar, ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: També hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
3: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
3: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies,
1: Jordi.
3: Forma
1: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.
3: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major, que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic, fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear La Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves, en el marc de les activitats de l'orgull LGTBIQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
4: M'he triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments, i que cada un que puga treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
4: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat, intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
4: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
4: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
5: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també Facebook. I més informació també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, pel nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li treballem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé,

0: que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la Gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barba-roja.
1: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
0: Li podríem dedicar algun. És un personatge... entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
1: Això, mala idea.
0: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
1: Aquesta és la conclusió.
0: Aquesta és la conclusió.
1: I què diu Otó del preste Joan?
0: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat, sí, que més enllà de Pèrsia...
0: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans, i per tant se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otó de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
0: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests...
1: A un D&D, no?
0: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otó de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem... devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic, i, és a dir, va ser traduïda al llatí, i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a

0: l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no? Que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya...
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, és, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als... Mm. als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autonomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus súbdits, jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no? Controla molts regnes, parla, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no? Que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no? I tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació...
1: Ho va posar tot allà.
0: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després de que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i per tant es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià i que per tant s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-lo.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí,
0: apareix al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
1: 18 minuts de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Marina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
1: brutal
0: de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets.
0: Molt
1: i...
0: Bé, però no li donis idees. Bueno. abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Geliu Dashi de Aquitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques. A les estepes.
1: És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu de... Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves candifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has anat a donar per fer-ho.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliu d'així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turkmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks... De tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: un meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi, o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la, no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i el Sassànides, no? És també una lluita ideològica i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i per tant l'expulsió dels seus fidels que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre els 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle
0: VII. És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus... No ells, eh? Els seus avis, no? Van convertir-se a Roma. Van ser exposats a Roma. Van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins els pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara
0: a juntar,
1: a juntar.
0: No?
1: Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a juntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ven especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Quan di Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara venga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió de canviar la història dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No,
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? On Geliu Dashi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa derroten completament en una batalla triple perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians, perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topuria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, eh? Aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things.

Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitori. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús.
0: I feien aquells vídeos divertits.
1: Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja fet
1: és
0: de
1: que
0: tot.
1: Ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. Ah. A la vida està
0: sobretot
1: tot
0: el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys,
0: imagina't,
1: 70.
0: Re,
1: pobreta.
0: Re.
1: No té res, una
0: re,
1: nena.
0: Una nena, aquesta
1: una
0: tele.
1: Una nena petiteta, televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una
1: ai,
0: gran
1: ai, ai.
0: Sèrie, eh? Una sèrie, un culebrón
1: aquesta...
0: mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de rosa,
1: que m'agradaven molt. Però Cristal
0: home,
1: és
0: també,
1: un culebrón.

0: la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes. Sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la aquí, Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència de, del pas per al programa del programa de televisió l'APM, doncs bueno, seguim endavant perquè el que s'ha de fer és seguir, seguir. Avui per aquí en el programa tinc una figura que encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país i que bé, ja li ve del seu pare, que també ell era, ell és el Joaquín Gasa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure perquè el seu pare era el Joaquín Gasa, el gran Joaquín Gasa. Per què t'has tret el Júnior ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que allò del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de Sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gasa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gasa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gasa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera, etcètera.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu, si jo no, el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de gales del sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el Gran Inigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vol recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar de hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que eren molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure amb ell. Aquí li
0: invito. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
3: pues, sí,
0: una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno, és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí. És que o aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres. Sí,
1: vai,
0: vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
3: la Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: Visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: Perfecto, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasaba, aquest senyor se las emportaba tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gasa. Adéu-siau.
2: Joan Pol,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
0: ¿Te acuerdas en...
2: Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de la Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Doncs nosaltres marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara... fa poc al Mundial, Déu-n'hi-do, el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitoria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a la Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Reparaciones. El primero. Durante.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: És dilluns, dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'InfoSap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.